0: Claude Debussy va compondre el quartet de corda en sol menor, opus 10, l'any 1893. L'hem sentit en la versió del quartet Arcanto.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Tot seguit us convidem a sentir el Requiem Kehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Beyer. Els intèrprets seran la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix baríton Markus Volpert, acompanyats pels Kellner Cantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.

0: Acabem de sentir el Rèquiem Kehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Beyer en la versió de la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix-baríton Markus Folpert, amb els Kölner Kantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.
1: Catalunya Música.
2: Música anglesa de la primera meitat del segle XVIII per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2, número 3, del compositor Richard Jones. És una sonata que pertany a un recull publicat a Londres l'any 1735. Ens acompanyen Creta Maria Kentala, violí, Lauri Pullaka, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí.

0: Carreta Maria Kentala, violí, Lauri Pullak, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2, número 3, del compositor anglès de la primera meitat del segle XVIII, Richard Jones.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem una de les obres del compositor alemany Franz Anton Hofmeister, que va viure entre el 1754 i el 1812. Hofmeister va compondre 25 concerts per flauta. Doncs sentirem el concert número 21, que està escrit en la tonalitat de re major. L'interpreta el flautista Bruno Maya amb l'Orquestra de Cambra de Praga.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara les quatre peces espanyoles que Manuel de Falla va compondre l'any 1908 a París i que va estrenar Ricard Viñas. Les peces són aragonesa, cubana, muntanyesa i andaluza. Les sentim interpretades pel pianista Rafael Orozco.

0: Són les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla, aragonesa, cubana, muntanyesa i andaluza. En sentíem la versió del pianista Rafael Orozco.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Sentim ara els solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven, interpretant l'oratori Història de Jefté, de Giacomo Carissimi.

Acabem de sentir l'oratori Història de Jefté, de Giacomo Carissimi, en la versió dels solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven.

1901 i 1904 a partir de poemes de Friedrich Rückert. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzo-soprano, que canta al costat de l'Orquestra Filarmònica de Viena i sota la direcció de Pierre Boulez.

S'acaba aquí el cicle Kindertotenlieder, cançons dels infants morts, que Gustav Mahler va compondre a partir de poemes de Friedrich Rückert. En sentíem la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, sota la direcció de Pierre Boulez.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit, l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Sergiu Chelibidache, interpreta la Simfonia número 3, Renana, opus 97, de Robert Schumann.

0: Hem sentit la sinfonia número 3, Renana, opus 97 de Robert Schumann, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Sergiu Celibidache.
1: Catalunya Música.

Continuarem la programació de Catalunya Música sentint la Simfonia Concertant per a oboè i orquestra de corda de Jacques Ibert. Ens acompanyen Lajos Langsches, oboè, i l'orquestra de cambra de Pforzheim, al sud-oest d'Alemanya, sota la direcció de Vladislav Charnetsky.

0: Lajos Lenzeszue i l'Orquestra de Cambra de Pforzheim al sud-oest d'Alemanya sota la direcció de Vladislav Chernetsky ens oferien la Sinfonia Concertant per a oboè i orquestra de corda de Jacques Ibert.
1: Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya la pianista Sira Hernández, que ja és a punt per oferir-nos el nocturn en la major d'Alexander Scriabin.

0: La pianista Sira Hernández ha interpretat el nocturn en la major d'Alexander Scriabin.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir a continuació el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Kyrill 216 en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la Il·lustració.

Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Kehl 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la Il·lustració, un enregistrament de l'any 2001.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb música de cambra de Clara Schumann. Hem escollit el Trium Piano en sol menor, opus 17, que ens ofereixen Sreten Krystyk, violí, Stefan Haack, violoncel i la pianista Michaela Gellius.

0: Hem sentit el trio en piano en sol menor, opus 17, de Clara Schumann, tal com l'interpretaven Reten Kirstik, violí, Stefan Haack, violoncel, i la pianista Michaela Gelius.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

El concert de Brandenburg número 3 en sol major, catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach, és el que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música, interpretat per Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

0: Sentíem el so de Le Concert de Nació, la formació que dirigeix Jordi Savall i que interpretava el concert de Brandenburg número 3 en sol major catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Del compositor alemany Karl Löwe sentirem ara la balada escocesa Tom de Rymer, Tom el Rimaire, opus 135A, a càrrec del baix Thomas Kvasthoff i el pianista Justus Zeien.

0: És la balada escocesa Tom de Rhymer, Tom el Rimaire, opus 135a del compositor alemany Karl Löwe, una obra de l'any 1860. En sentíem aquesta versió a càrrec de Thomas Kvasthoff, baix, i Justus Zayen, piano.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: I la següent audició avui aquí a la nostra sintonia és la de La Pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré. Sentim-la amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.

0: La pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré és l'obra que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Jan Andrea Noseda.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc sentirem ara la sonata per a oboè i piano FP 185 en la versió de Maurice Bourque, oboè, i Pascal Roger, piano.

0: Maurice Burge, oboè, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a oboè i piano FP 185 que Francis Poulenc va compondre l'any 1962.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Record és el títol de la cançó amb la qual us acompanyarem durant els següents minuts a la sintonia de Catalunya Música. El seu autor és Franz Joseph Haydn. És la cançó catalogada com a Hoboken 26 i la sentim en la interpretació del contratenor Andreas Scholl i de la pianista Tamar Halperin.

La cançó que ara sentia més de Franz Josef Haydn. El record és el títol d'aquesta cançó Hoboken 26A que sentíem interpretada per Andrea Scholl, contratenor, i Tamar Halperin, piano. Música de Franz Josef Haydn, que avui formava part de la nostra programació.

Tot seguit podrem sentir una de les sonates per a piano d'Alexander Scriabin. Sentim la sonata número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19. Ens acompanya el pianista Robert Taub.

0: És la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19 d'Alexander Scriabin. Sentíem el pianista Robert Taub.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major, opus 18, del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb un rondó de Gilles Vinchois, un dels grans compositors de l'escola franco-flamenca del segle XV, al costat de Guillaume Dufay. És el rondó titulat De plus en plus.

0: Marnix de Cat, contratenor amb la Capilla Flamenca, ens oferien el rondó de Plus en Plus del compositor del segle XV, Gilles Vinchois.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: I la següent audició avui aquí a la nostra sintonia és la de La Pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré. Sentim-la amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.

La pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré és l'obra que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Jean Andrea Noseda.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
3: Pierre Tabart és un compositor i mestre de capella francès que va viure entre els anys 1645 i 1716. D'ell sentirem el Magnificat per a cor i conjunt instrumental a càrrec de l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice que dirigeix Jean Tuberie.

0: Música de finals del segle XVII i principis del XVIII. L'autor d'aquest Magnificat és Pierre Tabart, que va viure entre els anys 1645 i 1716. Sentíem l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice, sota la direcció de Jean Tuberry, en aquest enregistrament de l'any 2001.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la música del nord-americà Samuel Barber amb la Meditació de Medea i la Dansa de la Venjança, la seva obra de concert Opus 23, escrita a partir del ballet Medea. L'Orquestra Nacional Escocesa interpreta la música de Barber sota les directrius de Merin Elsop.

0: L'adaptació de Medea i la dansa de la venjança, la peça de concert que Samuel Barber va escriure a partir del seu ballet Medea. L'Orquestra Nacional Escocesa interpretava aquesta música sota les directrius de Merin Elsop.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de la Losa de Rafa Owen Williams. Ens acompanyen Tasmin Little, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.

0: Música de Raffo and Williams. Era la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de la Losa. Sentíem Tasman Little, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: És el coral final Herr, ich glaube, senyor crec, de la cantata Jesu, der du meine Seele, Jesús, tu que la meva ànima, número de catàleg 78 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyava el Magdalena Consort, dirigit per Peter Harvey.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
4: Bon dia, són les 9 i avui és dimarts 21 de juliol.
5: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.
6: Doncs si ahir passejàvem per diversos indrets dels Pirineus gràcies a les propostes del FEMAP, avui fem un canvi d'escenari. Aquest matí ens fixarem en un concert que tindrà lloc demà al Grec, Festival d'Estiu de Barcelona.
4: Sí, perquè a partir de les 10 parlarem amb el cantautor Roger Mas i amb Pep Moliner, fiscorn i membre de la Cobla Sant Jordi. I els preguntarem com s'han plantejat el concert de demà al Grec de Montjuïc.
6: Abans, però, Joan Vives ens portarà un altre binomi, trinomi o concepte de la seva Vivespèdia. I l'Ester Plana ens parlarà de les propostes musicals pels més petits a petits grans oients.
4: Comencem.
6: Els dies d'estiu poden ser molt pesats i feixucs, però nosaltres sabem on trobar una mica de fresca. A l'ombra del nostre Lledoner.
5: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
4: I a l'ombra del Lledoner sempre hi trobem algunes notes escrites per en Raimon. I la primera que avui hi he trobat diu: en les seves sonates per a violí i clavecí, Bach concedeix al teclat un paper tan important com el del violí. Més que un solista amb acompanyament, hi escoltem un autèntic diàleg entre dos músics.
6: La violinista Michelle Makarsky i el polifacètic Keith Jarrett ressalten aquesta conversa amb una gran naturalitat.

0: És el quart moviment de la sonata per a violí i clavecí número 4, en do menor, número de catàleg 1017, aquest allegro de Johann Sebastian Bach, que ha interpretat el violí Michel Makarsky i el piano Keith Jarrett. I continuem amb una altra nota que ens deixa en Raimon. Diu així: el conductus és una de les formes més representatives de la música medieval.
1: Interpretada pel quartet vocal Anonymous Four, el conductus Serena Virginum ens acosta a un repertori que continua captivant per la puresa de les seves línies i la força expressiva de les seves veus.

0: Era Conductus Serena Virginum, interpretat per Anonymous Four.
1: I ara la tercera nota, tercera que ve d'un trio, el trio Opus 114, que forma part de les obres que Brahms va escriure ja gran, després de conèixer el clarinetista Richard Mühlfeld. Fascinat pel so de l'instrument, el compositor hi va trobar una nova font d'inspiració.
0: Aquest andantino gracioso n'és una magnífica mostra amb un diàleg d'una gran calidesa entre els tres instruments.

0: L'Andantino Gracioso, el tercer moviment del trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes Brahms, amb aquest diàleg entre Peter Schmidl, el clarinet, Teodora Miteva, que ha interpretat el violoncel i ha tocat el piano Madoka Inui. Passa un minut d'un quart de deu i seguim amb el pas ferm per obrir ara un nou fascicle de la nostra Vivespèdia.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
2: Joan Vives, bon dia.
3: Bon dia, Rosa, bon dia, Xavier. Ben trobats, ben trobats.
0: Vaja, avui no sé, ja no sé quin concepte, quin binomi, amb què ens vols il·lustrar avui.
3: Mira, anava a dir, avui us portaré a l'hort. No, avui us portaré a passejar per la natura. I amb l'excusa de passejar per la natura parlarem d'un tema que sempre m'ha semblat que de cara als melòmens podria ser molt útil. El que passa que és d'aquells temes que té un punt ambigu. No és una cosa que es pugui objectivitzar de manera tangible, que es pugui establir una pauta cartesiana perfecta. Però sí que hi ha una tradició al darrere que el recolza i, per tant, això li dona com molta força, molta potència i passa a ser, des d'una perspectiva pragmàtica, per anar a concerts, una eina molt útil, sobretot per la música anterior a 1850, per posar una data per arrodonir. Mireu, avui us porto a passejar per la natura amb la tonalitat de fa major. Jo ara us proposo sentir un fragment i digueu-me si teniu la sensació que esteu passejant, per exemple, jo què sé, un matí de primavera o d'estiu per algun espai natural preciós.

0: Home, Joan, jo crec que és veritat que només escoltant aquests primers compassos, un gairebé es pot imaginar caminant pel camp. Jo ja m'imagino caminant per allà, per Avinyonet de Puigventós, per un
1: per
0: caminet,
1: exemple, no?
0: Pel
1: sí.
0: Bosc. Escolta, ja no sóc aquí, ja sóc allà, eh?
1: Sí, em sembla que ens passa...
0: Aquí us quedeu, eh?
1: Sí.
2: Com... I amb aquesta música, Joan, sembla que, no sé, que et venti una certa brisa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, clar.
2: Allò que et va portant i ara fas aquells revolts, com diu la Rosa, per allà a l'Empordà, o per allà on sigui pel Priorat, qualsevol lloc, no?
1: Sí, sí.
2: Exacte.
1: Aquesta és la intenció de Beethoven, i és curiós, així comença la sinfonia número 6, pastoral, i de fet és l'alegre arribada al camp, no? És més o menys el títol que li posa Beethoven en aquest moviment, i intenta transmetre'ns això que perfectament heu descrit, no? Però utilitza el to de fa major. Aleshores, aquest to de fa major li permet crear aquesta atmosfera tan curiosa. I hi ha un fenomen que es produeix en una altra de les sonates de Beethoven, la sonata Opus 24, que Beethoven la va publicar i després de la mort del compositor la van anomenar Sonata Primavera. Casualment, aquesta sonata també està escrita en el to de fa major, i que curiós que li posessin primavera. Ara, imagineu-vos si us tornaríeu a desplaçar cap a l'Empordà, al mig d'un bosc preciós allà a Avinyonet, o a la Segarra, on vulgueu, sentint aquesta música.

0: Home, amb la interpretació d'Anne-Sophie Mutha al violí i de Lambert Orkis al piano, a mi amb el que em suggereix aquesta sonata és el vol d'una oreneta. És a dir, anar, saps? Vull dir, portant pel cel i fent aquests revolts, no? Una mica.
1: I tu què dius, Rosa?
2: Jo em quedaria amb la pastoral. A mi la pastoral m'ha portat directament allà dalt.
1: Sí.
2: I aquesta és meravellosa, però no ho sé.
1: No li notes aquest color, aquesta llum primaveral?
2: No, sí que la té, sí. Sí, també la té.
1: Per això, mira, fixa't que li van posar primavera.
2: Però la pastoral més, eh?
0: Sí, perquè és una peça també simfònica, no?
1: I a més que està dirigida, en canvi, Beethoven, aquesta sonata, no la dirigeix a retratar la natura, però tothom que la sent aquesta llum de primavera,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: exacte.
2: Digue-li
1: vol, digue-li...
0: Sí, el que sigui.
1: Exacte, és a dir, tot aquest sinònim del que representa l'esclat de la llum de la natura, de les orenetes, del que vulgueu.
0: L'anunci, no?
1: Sí.
0: Una mica, això.
1: Sí.
0: Bé, arriba, allò, el temps i el despertar.
1: Després dels dies foscos d'hivern, del temps fred. Doncs ara, l'equip, això és una cosa que ja connecta amb un tema que ja els grecs fa més de 2.000 anys en parlaven, que és l'ethos musical. I ells ja deien que la música podia canviar el caràcter i l'estat d'ànim de les persones, i d'aquí sorgiria la musicoteràpia, fins i tot. És a dir, que és veritat, la música ens afecta molt, i jo sempre, vaja, queda clar, i tots crec que pensem que la música ens fa estalviar moltes hores d'anar al psicòleg, o de prendre algun tipus de medicament,
0: sí.
1: No? És a dir, sents música i de cop notes com l'esperit se't regenera, i això fa que, vaja, que siguem uns malhòmens empedreïts tots plegats, que estimem la música amb absoluta bogeria. Però, de totes formes, allò, intentant buscar aquest vincle de la tonalitat de fa major amb algun element que ens porti aquesta sonoritat des d'una perspectiva àmplia, pastoral, de natura, de brisa, d'ocells, jo us proposo sentir altres obres en fa major escrites per altres compositors, evidentment anteriors al 1850, a veure si té aquest mateix color pastoral.

0: Què tal? Més rústic?
1: Aquí sí, estaria... més rústic,
0: seria aquí, aquí és més un tema de pastoral, de pagesos, de dansa rústica, de color rural, potser, eh? I que consti que l'obra no té res a veure, eh? És a dir, sí, que és un concert de Vivaldi, Il Proteo, és el concert Riom 544, però és curiós que per escriure en fa major Vivaldi, i ho fa en altres obres, tingui aquesta tendència a buscar aquest punt de rusticitat de la pagesia, per entendre'ns, no? O sigui, aquí ja us he dit que havíem de ser com una mica amples.
2: Sí, de mida, no?
0: Exacte, no. No és una cosa científica acurada, ja us he fet una introducció en aquest sentit.
1: No és una cosa matemàtica, per dir-ho
0: d'alguna
1: manera. Exacte,
0: però hi ha alguna cosa de casual, d'estadístic, i ho seguim comprovant. Sí. Per exemple, pugem una mica el llistó. Sí. Johann Sebastian Bach i el clave ben temperat. Ja sabeu, dos llibres amb 24 preludis i fugues en tots els tons. Per tant, també en fa major.

0: Per mi sí que és més inspirador aquest Bach en el que és la tonalitat que ens remet a la natura, no?
1: La placidesa,
0: exacte.
1: De passejar,
0: sí,
1: aquella,
0: sí,
1: tranquil·lament.
2: Sensació de pau. Dóna pau, dóna, sí, pau, no?
0: Una mica al capvespre, no?
1: Vull dir... Ara aquí l'interessant seria sentir el preludi anterior i el posterior en, sí, altres tons, perquè veiéssiu el contrast. Arriba el fa major i de cop tens sensació d'estar passejant per l'Empordà, no?
2: Sí.
1: Però per la natura, no per cap població per dins, per algun espai tranquil, serè.
2: És que clar, en realitat jo penso que el que és interessant d'això és pensar que les tonalitats no són només una qüestió tècnica, que aporten moltes altres connexions, no? I llavors, és clar, és que t'obren l'horitzó, no?
1: Exacte. I si això ho extenem a altres tonalitats que també tenen una dimensió expressiva, un parell més, per exemple, re major seria la tonalitat militar, la música heroica, no? És a dir, el re major, el re menor, passa a ser la música, el to litúrgic, és el mode dòric, és el primer, llavors doncs, ens porta cap a, jo què sé, el mi bemoll major és el to de l'amor, el la major el to de l'esperança, i així podríem anar veient, doncs, com que sempre dintre d'aquesta amplada de mires ens van colorejant la dimensió emocional. Però deixeu-me continuar, i ara us proposo, he buscat per el, sí, catàleg de Haydn la primera simfonia que m'ha arribat en fa major.

0: Joan, jo crec que aquest Haydn ens torna a portar un paisatge musical sonor. Sí. I visual.
1: Sí, una mica, podríem dir que pastoraleja una mica.
2: Sí, ara t'ho anava a dir, no?
1: Dit amb prudència.
2: Sí, amb tot el respecte a Beethoven.
1: Aquí, clar, hi ha una mica de trompeta perquè Haydn va ser professor de Beethoven. I llavors sí que, quan veus les orquestracions de Beethoven, te n'adones que hi ha cosetes que les ha après del mestre. I aquí pot haver-hi també un punt de connexió. Però el caràcter de l'obra té aquest punt d'alegria de retorn a la natura, certament.
2: Exacte. I encara crec que tens un últim exemple, allò, per relacionar la tonalitat de fa major amb la natura?
1: Sí, tinc un últim exemple, ja més agosarat perquè anem avançant en els anys, anem cap al 1835, més o menys, o sigui, ja estem a la frontera, sí. A partir de la meitat del segle XIX, tota aquesta manera d'entendre els tons va canviant, es torna més obert, més neutre, però en qualsevol cas, Mendelssohn, igual que Chopin, encara tenen aquests tics de la vella escola, aquesta herència, i encara quan Mendelssohn vol donar un color així com una mica de natura que segueix utilitzant el fa major. I he triat l'obertura de la vella Melusina. És una obertura que va escriure per la seva germana Fanny quan era el seu aniversari. És un conte, és un conte de fades així simpàtic i bonic, i ho veureu com una vegada més tindrem aquesta sensació d'estar passejant pel paradís, eh? I passejant pel paradís m'acomiado, fins demà puntualment a 9:15 que em tindreu aquí.
0: Moltes gràcies, Joan.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins demà.

0: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: 10:02 i continuem encara embriagats per la ressaca que ens ha deixat tant de futbol aquests dies.
0: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
2: Tenim asseguda a l'estudi 14 de Catalunya Música sota l'ombra del nostre lledoner, l'Eulàlia Benito. Bon dia, Eulàlia.
3: Bon dia.
2: Jo sé que t'agrada molt aquest títol de l'ombra del lledoner.
3: La cançó de Toldrà, preciosa.
2: I com fa?
1: Com fa aquesta cançó, Eulàlia?
3: Bueno, una cosa així. A l'ombra del lledoner, una fadrineta, alguna cosa així, no?
2: Meravellosa, meravellosa.
3: Ja veig que no sé la lletra.
1: Ja veig que l'Eulàlia es quedarà també a recer de l'ombra del lledoner. Però escolta'm una cosa.
3: M'heu fet cantar. Al final.
1: Tenim el plantat aquí al lledoner a l'estudi, però crec que avui viatjarem lluny.
2: Lluny, molt lluny. On anirem?
3: Anirem a l'Argentina.
1: Què em dius ara?
3: Amb el cor i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya, que ens submergiran en l'apassionat i apassionant univers musical argentí. Primer, amb les obres d'Astor Piazzolla, el creador de l'anomenat Nou Tango, i després amb la missa a Buenos Aires, la missa Tango, de Martín Palmeri. Aquí descobrirem una trobada molt atractiva entre el tango i la música sacra. Serà amb el bandoneista franco-argentí Víctor Hugo Villena i el cor i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya, VDR, que aquesta és la segona orquestra simfònica d'aquella ràdio, de la ràdio de Colònia. L'altra és la simfònica VDR. Aquesta, la que sentirem avui, la de la ràdio de l'oest d'Alemanya, acostuma a presentar repertoris diferents i poc habituals, programes que estan en contacte, doncs, per exemple, amb la música de cinema i videojocs, o amb èxits de música clàssica i jazz simfònic. I avui el que fan és música de ball associada a la passió i a l'amor en la seva vessant més orquestral i expressiva. Tot això des d'una sala de concerts imponent, que és la Filharmonia de Colònia, i gràcies a un enregistrament que va fer la ràdio de l'oest d'Alemanya el juny del 2025. Un concert que també sentirem gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER. I és el concert que sentirem avui a les 8 del vespre.

0: Quin so tan bonic, eh? I he vist la Rosa Eulàlia que arrencava a fer uns passos d'avall, eh?
1: Jo estava esperant des del primer dia que vam començar aquest programa d'estiu, estava esperant qui ens portarà aquesta peça tan bonica que a mi m'agrada molt i ha estat Eulàlia Benito qui ens l'ha portat.
0: Però recorda quina peça és.
1: Home, doncs no cal ni recordar-ho gairebé. Oblivion, de l'Astor Piazzolla. I és una, és una peça
2: és una de les pàgines
1: deliciosa.
2: Més belles de la producció de Piazzolla, que parla de l'oblit amb aquest punt de nostàlgia. De fet, és una milonga, un ritme uruguaià-argentí precursor del tango. Si sou cinèfils...
0: Una mica...
2: Doncs aquest tango, o aquesta milonga, apareix a la pel·lícula que Marco Bellocchio va fer el 1984, Enric IV, aquella pel·lícula en què hi participaven els actors Marcello Mastroianni i Claudia Cardinale. I doncs gràcies a aquesta pel·lícula, l'Oblivion va transcendir a la fama. Aquí el sentíem en aquesta versió orquestral, amb l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Mario Chiacchiarini i amb el bandoneista Víctor Hugo Villena. Però cal dir que la música que va compondre Astor Piazzolla estava destinada als conjunts als quals tocava. Primer un octet, després el quintet Nuevo Tango, que eren un bandoneó, violí, piano, guitarra elèctrica i contrabaix. I encara a finals dels anys 80 va crear un sextet, ara amb dos bandoneons, piano, contrabaix, guitarra elèctrica i violoncel. Ell, per cert, tocava el bandoneó. Mm. En tot cas, amb aquests conjunts, Astor Piazzolla va ser el responsable de portar el tango a les sales de concert. És a dir, a la música que Carlos Gardel havia fet conèixer per tot el món, Piazzolla hi va incorporar elements del jazz i clàssica. Penseu que Piazzolla va anar a estudiar a París amb Nadia Boulanger, la mestra, sabeu, la mestra de tants i tants futurs compositors, per exemple, Aaron Copland, Philip Glass, Elliot Carter o el nostre Narcís Bonet, i també va ser professora de grans intèrprets, per exemple, Daniel Barenboim, Quincy Jones, John Elliot Gardiner, i fins i tot el pare Ireneu Segarra, que hi va anar a les seves classes el 1952. Doncs Piazzolla hi va anar pensant en abandonar el tango per dedicar-se a la música clàssica. Estem parlant més o menys dels anys 50. Hem de dir que abans d'anar a Europa, Piazzolla ja havia incorporat innovacions al tango. I va ser justament Nadia Boulanger qui el va encoratjar que tornés al tango i als seus experiments. I obedient, quan va tornar a l'Argentina, es va dedicar a reinterpretar el gènere per compondre obres com aquesta, que també sentirem al concert, el Libertango.

0: Eulàlia, jo m'imagino que els músics tradicionals devien tenir potser unes certes reserves, no?, amb aquesta reinterpretació.
1: Esclar, Piazzolla va revolucionar el tango tradicional i això li va portar problemes amb els tanguistes de, diríem, de la vella guàrdia, no? Que fins i tot el van considerar l'assassí del tango. Van decretar, això no és tango.
2: Una mena de traïdor.
1: Sí, exacte.
0: El traïdor, el traïdor del tango.
1: Pobre. I com va respondre Piazzolla a totes aquestes crítiques? Doncs amb una nova definició va dir: és música contemporània de Buenos Aires. Això ens hem de situar cap als anys 50-60. I ja ho veieu, aquest libertango és tot un clam per la creativitat i per la llibertat musical del gènere. A mi aquest m'agrada especialment, potser perquè el vaig conèixer també en una pel·lícula. Us sona?
0: Ai.
1: A veure,
2: digues.
1: El cantava Grace Jones, anys 80. Una pel·lícula de suspens, dirigida per Roman Polanski. I
0: A veure.
1: Els protagonistes, Harrison Ford i Emmanuel Seigner. És la pel·lícula Frenètic.
0: Ah.
1: Sí?
2: Ara no em ve el cap, però la música sí que la identificava amb la pel·lícula. I ara que has donat els detalls, exacte. Sí,
1: un metge que va a un congrés a París amb la seva dona i la seva dona la desapareix.
2: Exacte.
0: Aquest vessant de l'Eulàlia Benito jo no el coneixia. És una
2: cinèfila.
0: És cinèfila.
2: Sí.
1: En sabia una mica, ara ja no me'n recordo.
0: Potser un altre any pot ser una secció de cine. Ara jo això m'apunto.
2: Vols que acabem de sentir el Libertango?
1: Sí.

0: Uau, uau. Quina música i quina preciositat d'interpretació, Eulàlia. I ens deies també a l'inici que al concert que sentirem aquest vespre també hi descobrirem una trobada entre el tango i la música sacra.
1: Una idea a primera vista difícil d'encaixar.
0: No, és que això no lliga, no?
1: Diríem, la dansa més sensual de totes en un context eclesiàstic. Tanmateix, és així, el 1996, el compositor argentí Martín Palmeri es va atrevir a combinar en una mateixa partitura el tango amb el text en llatí de la litúrgia. I el resultat és molt atractiu. El tall que us poso queda potser una mica mossegat a l'inici perquè va darrere, va enllaçat a tota una introducció orquestral, però volia que sentíssiu les veus en aquest context.

0: I mentre sentim aquesta missa a Buenos Aires de Martín Palmeri, que porta una mena de sobrenom que sembla que ja ho diu tot, la missa tango, ho hem de deixar aquí.
1: Sí, sí, és que, Eulàlia, ens hem enredat en el cinema, t'hem fet cantar al principi...
2: Calla.
1: Però vaja, un luxe, eh?
3: Segur perquè tenia més coses per explicar,
1: ho sé,
3: però en tot cas les explicaré més tard, a les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre.
1: Allà hi serem.

0: I quan passen exactament 3 minuts de 3 quarts de 10, nosaltres continuem.
1: De propostes musicals a fer aquest estiu, n'hi ha moltes. Tot seguit, a Tots els matins del món, versió estiu, posarem el focus a les que podem compartir amb els infants.
2: Petits grans oients, amb Esther Plana.
0: I l'encarregada de portar-nos propostes pel públic familiar és l'Esther Plana. Benvinguda, Esther.
3: Moltes gràcies.

0: En les altres seccions, Esther, dels petits grans oients, ja ens has parlat de diferents concerts i festivals que es fan aquest estiu arreu i fins i tot ens has fet propostes lúdiques per no moure'ns de casa, evitar aquesta calor i a la vegada apropar la música als infants. Però avui, què ens portes?
1: Avui també evitarem una mica la canícula estival.
0: Que ja convé.
1: Sí, i tant. I per començar buscarem espais amb aire condicionat i sota teulada, si us sembla. I és que l'estiu és un bon moment per visitar els museus. Per sort, museus a l'entorn de la música a Catalunya en tenim diversos i val la pena fer-nos-en ressò.
2: I em sembla que començarem per un museu que aquests dies està d'actualitat.
1: Doncs sí, anem fins al Vendrell, on s'hi està celebrant aquests dies el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals. A més, tot plegat coincideix amb el 150è aniversari del naixement d'aquest músic.
0: I d'això ens en vam fer ressò just al primer programa de tots els matins del món versió estiu. I Esther, el que ens proposes, m'imagino, és aprofitar la visita a la Casa Museu Pau Casals.
1: Doncs sí, una visita molt recomanable, sense cap mena de dubte, sobretot perquè ens permet descobrir Pau Casals com a figura internacional, però també com a persona. El museu està situat a la vila que es va fer construir davant de la platja de Sant Salvador, al Vendrell, i això ajuda molt en aquest sentit. Pau Casals deia que aquella casa era l'expressió i la síntesi de la seva vida com a català i com a artista, i que fins i tot l'objecte més modest que hi havia parlava dels seus sentiments.
2: I en aquest cas, la casa per si sola ja explica una part important de la vida de Pau Casals.
1: Sí, Pau Casals la va fer construir l'any 1910 com a residència d'estiueig, però amb els anys es va convertir en la seva llar habitual. La gran reforma dels anys 30 hi va incorporar una sala de concerts, la sala del sentiment, una galeria d'escultures i diversos espais oberts al mar. Casals hi va viure fins al gener de 1939, quan va marxar a l'exili. L'edifici i les col·leccions es van preservar gràcies a la Fundació Pau Casals i avui formen un conjunt patrimonial declarat museu d'interès nacional. Des del museu han posat molta cura per poder transmetre tot això als visitants. Ens ho confirma Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals.
3: Jo crec que la síntesi, no, d'aquest gran músic és, primer, això, que va ser un gran músic, que no només va ser doncs, un gran intèrpret, sinó que també va ser un gran compositor, un gran director d'orquestra i també un gran mestre. I després el que volem és que els nens s'emportin doncs, quatre flaixos, no, d'això, que estem a la casa d'un gran músic, que era del Vendrell, que era de Catalunya, que va triomfar arreu del món i que, a través de la seva música, va lluitar perquè no hi hagués guerra al món i que hi hagués pau, no? Que són conceptes que jo crec que són molt bàsics i tothom entén i els nens els cap tant a la primera.
2: La Núria Ballester ja ens ho deia, els infants de seguida entenen que Pau Casals va ser molt més que un bon músic.
1: Aquesta és una de les essències d'aquest museu, que ofereix una visió panoràmica de la vida de Casals, del seu context, de les seves decisions, del seu llegat. Cal dir que si anem amb infants són molt recomanables les visites guiades teatralitzades.
3: Quan et planteges fer una activitat familiar, el repte és que tant els pares com els nens s'ho passin bé. I jo crec que en aquesta activitat ho hem aconseguit, perquè evidentment visites un museu i un personatge com Pau Casals, que pels pares doncs, ja té el seu interès, però el component lúdic, no, de la teatralització, dels objectes que també van sortint, no, doncs ajuden a que els nens es vagin enganxant amb el discurs i que faci que l'activitat sigui doncs, molt participativa i que agradi a tothom.
0: És clar, cada cop són més els museus que aposten per aquest tipus de visites teatralitzades pensades per a totes les edats.
1: Queda clar que són una gran opció i en aquest cas la teatralització ajuda a entrar directament en la història a través dels objectes quotidians de Pau Casals, els seus costums o les seves manies, per exemple. A banda de les visites guiades, cal dir que el Museu Pau Casals està pensat per atrapar públics de tota mena gràcies a una museografia molt interactiva.
3: El fet que hi hagi molts audiovisuals, molts interactius, permet que cadascú, depenent dels seus interessos, doncs, pugui anar doncs, cap a un costat, cap a l'altre, i fa que també amb les famílies, per exemple, ho hem notat molt, no? La gent que ve amb família, aquests elements interactius, aquestes, no? aquests jocs que et trobes en alguna part del museu, no? Taules interactives, doncs ajuden a que la visita agradi molt i bé, de moment estem molt contents perquè, si és veritat, el grau d'acceptació de la visita és molt elevat.

0: Esther, canviem de música i canviem d'espai. Cap a on anem ara?
1: Anem cap a Camprodon, perquè allà hi ha un altre museu dedicat a un altre músic català conegut arreu del món. Es tracta d'Isaac Albéniz. El Museu Isaac Albéniz és l'únic del món dedicat a aquest compositor i conserva objectes tan especials com el piano amb el qual va començar a tocar de ben petit, el piano de cua que va utilitzar a Londres o també partitures manuscrites. Correspondència amb Pau Casals i diversos mobles i records personals. I si us està agradant això d'anar de museu, encara tinc més propostes com el Museu de la Mediterrània, que, tot i que no és exclusivament musical, sí que té una gran zona expositiva que hi està dedicada.
2: I què hi podem trobar al Museu de la Mediterrània?
1: Una exposició molt sensorial que ens convida a descobrir la Mediterrània a través de les olors, els objectes i, sobretot, els sons i les músiques. Hi ha un espai dedicat a les melodies que han viatjat de manera oral entre els pobles mediterranis i també una cobla interactiva que permet fer sonar els instruments, aprendre'n els noms i descobrir el paper de la sardana i la seva vinculació amb el territori.
0: Per tant, la música serveix també per explicar les relacions entre els diferents pobles de la Mediterrània.
1: Exacte, el museu parteix del paisatge més proper, el massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter, però amplia la mirada cap al conjunt de la Mediterrània. Els sons permeten descobrir el medi natural, mentre que les músiques expliquen la vida de les persones, els oficis, les celebracions i els contactes entre les comunitats.
2: O sigui que al Museu de la Mediterrània podem descobrir tot això i fer sonar, per exemple, els instruments d'una cobla interactiva, ens deies, però per descobrir instruments de moltes altres èpoques i cultures, hem d'anar fins a Barcelona, oi?
1: Sí, avui també hem de parlar, esclar, del Museu de la Música, que ens proposa un recorregut per la història de la música a través dels instruments.

0: I alguns instruments són com aquest que estem sentint de fons, que és el gamelan javanès. Ens poden sorprendre instruments d'aquest tipus perquè no tots s'assemblen a allò que tradicionalment identifiquem com a instrument. Jordi Alomar és el director del museu.
1: Si entenem que la música és el so organitzat pels éssers humans, això és un concepte que ens permet encabir tot tipus de manifestació sonora, no? No només aquella que habitualment o tradicionalment associem a música, perquè realment hi ha moltíssimes músiques, tantes com cultures, no? Dins d'una mateixa cultura hi ha diferents manifestacions musicals. I això s'expressa tant amb els tipus de músiques que poden trobar com, òbviament, amb els tipus d'instruments que poden trobar. Per tant, en el museu som completament oberts en això i tenim des de xiulets i des d'elements que poden semblar que no són instruments, però evidentment que ho són, perquè la seva missió i objectiu és poder emetre sons, fins a instruments d'una gran complexitat tècnica i interpretativa, clar que sí.
2: Per tant, Esther, hi podem trobar des dels instruments més senzills fins als més sofisticats.
0: I procedents de cultures molt diverses, també. El fons d'aquest museu és impressionant perquè compta amb 2.500 instruments diferents i 13.000 enregistraments sonors.
3: I realment una col·lecció d'aquestes dimensions permet explicar moltes històries diferents.
0: Exacte, el recorregut no se centra únicament en els grans instruments de la tradició clàssica europea, sinó que presenta maneres molt diverses de produir i organitzar el so. Els instruments permeten observar l'evolució de la tecnologia musical, els materials utilitzats en cada època i els intercanvis culturals que s'han produït al llarg dels segles. D'aquesta manera, el museu ofereix una lectura històrica, social i antropològica de la música. Sense cap mena de dubte, una bona manera de descobrir aquest museu en família és apuntar-se a les visites guiades que s'organitzen aquest estiu en fan els diumenges 26 de juliol i el 9 i 23 d'agost.
2: Ens deies, Esther, que 2.500 instruments diferents i 13.000 enregistraments sonors, que és el que conformen tota la col·lecció permanent. Però a banda de la col·lecció permanent, també hi ha exposicions temporals interessants, no?, que podem visitar en família.
0: I tant. Jordi Alomar ens ho confirma.
1: Com a museu oferim tota una sèrie d'activitats vinculades tant a la col·lecció permanent, quan veiem que hi ha elements de la col·lecció que mereixen a ser, diguem, ampliats en forma de concert, en forma de conferència, i sobretot d'una manera molt lligada a les exposicions temporals. Tenim tot un programa d'exposicions temporals al llarg de l'any i aquestes exposicions temporals ens permeten posar el focus en diferents tipus d'activitats, bé siguin tallers, bé siguin concerts, bé siguin un perfil més especialitzat.
0: Aquest estiu al Museu de la Música d'Exposicions Temporals se'n poden visitar dues de ben diferents. D'una banda, la titulada Montserrat Torrent a punt d'orgue, dedicada a la trajectòria d'aquesta organista catalana referent a nivell internacional, i de l'altra, l'exposició instrumental baixet L'Utopia Ressonant, que permet descobrir unes escultures sonores que qüestionen com ha de ser i com pot sonar un instrument.
2: Em queda molt clar, Esther, que el Museu de la Música és una gran opció a l'hora d'acostar la música als infants i fer-ho, a més, amb una mirada àmplia i multicultural.
0: Totalment. I ara, per tancar amb les propostes relacionades amb els museus, anirem cap a Arsèguel, perquè tinc una doble proposta per aquest cap de setmana que ve.

0: A partir del 24 de juliol, Arsèguel i, de fet, molts pobles del voltant, com la Seu d'Urgell i Castellbò, viuran la 51a trobada amb els acordionistes del Pirineu. Es tracta d'un dels esdeveniments més reconeguts en l'àmbit europeu pel que fa a l'acordió i aplega els millors instrumentistes d'arreu del món. Fins al dia 27 hi haurà una desena de concerts i activitats diferents pensades per donar a conèixer i gaudir de l'acordió.
1: Esther, i podem aprofitar aquesta trobada a Arsèguel per visitar un museu?
0: Doncs sí, és petit, però val molt la pena. El Museu de l'Acordió conserva prop de 200 acordions, concertines, melodions i bandoneons, alguns d'ells datats dels mitjans del segle XIX. Fotografies i enregistraments completen una visita que explica l'evolució de l'instrument i, sobretot, la seva vinculació amb la cultura popular del Pirineu.
2: I aquesta vinculació amb el Pirineu explica també la importància, no?, de la trobada que se celebra el cap de setmana que ve.
0: Sí, l'acordió diatònic va tenir un paper destacat en balls, festes i celebracions populars de les comarques pirinenques, però durant bona part del segle XX la seva pràctica va ser, doncs, va anar disminuint. La recerca i la feina de recuperació impulsades per Artur Blasco van ser decisives per conservar repertoris, localitzar instrumentistes i retornar l'acordió als escenaris. La trobada, creada l'any 1976, és una de les expressions més visibles d'aquest procés i arriba enguany, com dèiem, a la 51a edició.
2: 5 museus diferents, doncs, que ens poden ajudar a apropar la música als més petits i a gaudir d'instruments de tota mena, eh?
0: I tant, però per acabar la secció d'avui us porto una proposta totalment diferent, que no té res a veure amb museus i que segurament us sorprendrà una mica. Què us semblaria fer música en família en un parc d'atraccions?

0: Als parcs d'atraccions hi ha música, això és evident, però a mi, francament, mai no se m'hauria acudit que ho podríem aprofitar en aquesta secció. Doncs es pot.
1: Als parcs d'atraccions hi ha més música de la que ens pensem i això ens pot donar una oportunitat per jugar i despertar les orelles als infants. Gerard Pastor és compositor, director d'orquestra i director creatiu especialitzat en música per al cinema, els parcs temàtics i les experiències immersives. Ha treballat en projectes com el Furious Baco de PortAventura i ens explica fins a quin punt el so forma part de tota l'experiència.
2: Hi ha les zones que són de pas, les zones que són més d'acció, i després hi ha les zones de pas, les entrades, els espectacles i tot això, i després dins d'una atracció tenim l'entrada, tenim la zona de cues, tenim la zona de càrrega, tenim el pre-show, on moltes vegades veiem, ens fan un tast on ens expliquen a vegades inclús les normes de seguretat d'una manera simpàtica o així, la zona de càrrega, l'atracció, el que es diu el ride, pròpiament dit, i després la zona de descàrrega i la botiga. Tot això pot tenir música, i la gràcia és en funció del tipus de projecte, el tipus d'atracció, el tipus de públic.
0: Per tant, la música no és només un acompanyament.
1: No ho és. En un parc temàtic, la música ajuda a explicar la història, preparar-nos per allò que passarà i fer que ens sentim tranquils, intrigats o excitats i amb l'adrenalina pels núvols.
3: I això també ho podem convertir en un joc familiar?
1: Exacte. La proposta per la propera vegada que anem a un parc d'atraccions, a més de mirar les muntanyes russes, els decorats i els edificis, és aturar-nos a escoltar quina música sona, com ens fa sentir i també què passen als llocs on no hi ha música.
3: Doncs avui, als petits grans oients, una proposta doble. Ha quedat clar. Museus i parc d'atraccions. Esther, moltes gràcies.
1: Gràcies. A vosaltres.
4: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu. Tots els matins del món. Versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
0: Passen exactament 2 minuts de les 10 i nosaltres continuem en directe. A la segona hora ens acompanyaran dos dels protagonistes del concert que demà arribarà a un dels escenaris més emblemàtics de Barcelona.
3: Ens situarem al Teatre Grec de Montjuïc amb el cantautor Roger Mas i Pep Moliner, fiscorn i membre de la Cobla Sant Jordi de Barcelona. Per primera vegada, Roger Mas revisitarà en un sol concert tot el repertori dels dos discos que han enregistrat amb una de les cobles més innovadores del país.
0: I abans d'acabar el programa, encara farem una nova parada als llibres arpegiats de David Guzmán, que ens descobrirà una altra lectura amb molta música al darrere.
4: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
0: Demà dimecres a les 10 de la nit, al Teatre Grec de Barcelona sonarà això.

0: Ara fa 15 anys que el cantautor Roger Mas i la cobla Sant Jordi van començar a construir un univers sonor propi, on la cançó d'autor i el llenguatge de la cobla es trobaven sense complexos. Aquest dimecres, el Festival Grec de Barcelona ho celebren recuperant el repertori dels dos discos que van enregistrar plegats. I en parlem amb el cantautor Roger Mas. Bon dia, Roger.
1: Bon dia, com estem?
0: Què pot sortir malament amb aquesta música?
1: A mi em sembla que res. Estem molt contents i tenim moltes ganes i em sembla que serà una festa molt bonica.
2: I Roger Mas compta, com no, amb Pep Moliner, que també el tenim amb nosaltres aquí a l'estudi. Pep Moliner, fiscornaire de la cobla Sant Jordi i una de les persones que coneixen millor les possibilitats d'aquest instrument. Benvingut, Pep.
3: Moltes gràcies.
0: I comencem amb aquesta peça que es diu Moja Mala Nema Mane, una cançó tradicional sèrbia que resumeix, jo crec que una mica, l'esperit del concert. És a dir, la música tradicional és patrimoni universal. Roger Mas, què trobarà el públic que pugi fins al Grec de Barcelona? Com us heu plantejat aquest concert?
1: Doncs trobarà una colla de gent que celebra haver-se trobat ja fa molts anys i seguir treballant plegats, que vam fer aquest primer disc fa 15 anys, que era muntar tot un espectacle de cançó amb la sonoritat de la cobla, i que, a més, doncs vam fer una continuació, ara deu fer un parell d'anys,
0: sí,
1: doncs amb un segon disc, buscant doncs la part més festiva i més alegre d'aquesta reunió, perquè amb tots aquests anys de concerts hem vist que ens ho passàvem molt bé amb aquesta part del concert. Però hi haurà les dues, perquè hi haurà una primera part amb tot el primer disc sencer, uh-huh, i una segona part amb tot el segon disc sencer. Vull dir que serà una cosa potent.
2: El concert, de fet, s'anuncia com una celebració alegre i també plena d'humor. I no m'estranya, perquè amb la música amb la qual hem arrencat, segur que la festa està assegurada. Pep, d'on surt aquest component festiu?
3: Bueno, el component festiu surt de la música, surt de la veu del Roger i surt de la companyó que ens fem tots plegats, no? Perquè fa molts anys que treballem plegats, estem super a gust, es nota a l'escenari. I de tot aquí, de tot això sorgeix aquesta festa.
0: I jo tinc una curiositat, Roger. És a dir, ho presentareu els dos discos, aquest disc que vau gravar el 2012 i després el del 2024, però hi haurà espai per la improvisació o tot ho teniu molt pautat? En definitiva, jo el que voldria saber és si hi haurà sorpreses.
1: Bon dia.
0: Ai! Alguna sorpresa, sí, no? Entenc.
1: No ho sé, Pep. No.
3: Serà improvisada. Serà improvisada.
0: Improvisareu.
3: Cap concert és igual, sempre hi ha improvisacions. Exacte. Això sempre va de la mà del Roger. El Roger és el que marca el tempo, diguéssim, i a vegades ens sorprèn a tots amb les seves improvisacions, que sempre són fantàstiques.
0: Seguríssim.
2: I permeteu-me, el lloc, el Grec, que és tan especial, el Teatre Grec de Montjuïc, això pot influir en la sorpresa que podreu oferir o no?
3: Segurament que sí. Segurament que podrà influir.
0: I més música. Una peça intimista on veu i cobla dialoguen i la pluja es va assecar.
4: Era mitja tarda i caia un plugim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits.

0: es mutilaven els uns als altres i les postres es fonien amb la nevera oberta.
1: Per situar els nostres oients, Roger, al llarg d'aquests anys, evidentment, hi ha hagut una evolució artística, però també hi ha una relació humana i musical, ens ho deia ara mateix en Pep, que ho ha anat construint. Era imaginable que 15 anys després encara pujaríeu als escenaris amb aquest projecte que m'atreveixo a dir que no té data de caducitat.
2: No.
3: Sí que en tindràs.
2: No té data de caducitat. No? No ho sé.
3: En tindrà quan ja no ens aguantem.
4: Home, però tenim molta corda aquí, encara hi ha molta corda.
3: Bueno, hi ha molta corda.
1: Però sí que hi ha hagut... Perdona, Roger.
2: Sí. No, penseu que quan vam fer el primer disc, doncs nosaltres comptàvem pues, un disc d'una durada de 2-3 anys en concert, de fer concerts. I en canvi aquell disc doncs, el vam estar cada any, quan van passar aquests 2, 3, 4 anys des que el vam treure, cada any sortien concerts, perquè nosaltres l'oferíem igualment, i cada any fèiem 2 o 3 concerts. O sigui que del primer al segon disc hi van 10 o 12 anys, doncs hem seguit fent concert, i l'últim concert de la gira, el primer disc, va ser el juliol, i el segon disc va sortir el setembre o l'octubre. Vull dir que hem estat junts tot aquest temps. Hi ha hagut molt espai entre un disc i l'altre, hem estat junts, ho hem passat molt bé, ens hem fet molt amics, i jo crec que això es nota molt en el segon disc i que es notarà molt de mal grec, precisament.
4: Però, a veure, Pep, des de la Cobla, què vau veure en les cançons del Roger Mas o en el Roger Mas per pensar que aquest diàleg entre aquestes dues vessants podia funcionar? Va ser una qüestió de química musical.
3: Bueno, el Roger sempre ha tingut passió pels instruments de la Cobla. De fet, ja en alguns dels seus discos anteriors hi havia afegit aquests instruments. I ja,
2: bueno, per... l'has tocat tu, Pep,
3: sí,
2: a les cançons telúriques.
3: Les cançons telúriques és on ens vam conèixer.
4: Carai, molt bé.
3: Que el Roger volia incorporar 2 fiscorns a dins, però primer va ser 1, després va ser 2, perquè és una persona de l'instrument. Allà és on ens vam conèixer, perquè no ens coneixíem. Un dia vaig rebre una trucada d'un tal Roger Mas: escolta, que aquí fem una cosa, no sé què, endavant. Ens vam conèixer, va néixer una amistat, i jo el vaig començar a apretar: escolta, tio, que hem de fer alguna cosa amb la Cobla. I ell em deia: sí, és que ho veig. Vam fer una primera prova a la Casa del Lloc, l'últim tema era la col·laboració amb la Cobla, el Dolor de la Bellesa, i allà ho vam veure. Ja ho vam
4: claríssim.
3: Veure, ho vam veure. I després cal dir que, clar, la màgia de tota fusió recau en l'arranjament. Si tu pots, sí, tu pots fusionar-te amb qui vulguis. Jo sempre he dit, la fusió és, tot és possible, amb qualsevol cosa, amb el que sigui, amb el que t'imaginis, però la màgia recau en l'arranjament. Si l'arranjament està ben fet, allò tindrà èxit. I part del gran èxit d'aquests projectes ha sigut l'arranjament de la mà de Xavier Guitó, que ha sabut brodar, i aquesta comunió entre cantautor i cobla, que no és senzill.
1: I en aquests...
2: No és senzill, Roger. És un gran músic, i, bueno, és un gran músic, però a part de conèixer molt bé l'instrument, la cobla, doncs també em coneix molt bé a mi. I llavors, jo crec que potser l'única persona que era capaç de fer de frontissa entre una cosa i l'altra, i de quadrar-ho. El mestre Guitó ha sigut la nostra maionesa.
3: Sí, i ho segueix sent, sí, perquè en el segon disc que encara ho ha brodat més encara. Sí.
1: Perquè en aquests 15 anys de relació entre el Roger Mas i en Pep Moliner, hi deu haver hagut una mica de tot, no? Vull dir que, amb una parella, vull dir alts i baixos, i n'hi deu haver hagut.
3: Jo crec que tots han sigut alts, eh?
4: Carai, escolta, això és fantàstic.
3: No n'hi ha hagut mai cap ni un...
2: O sigui, no en recordo cap.
3: Jo tampoc en recordo cap.
1: Hi ha algun punt d'inflexió a nivell artístic, a nivell personal, que pugueu recordar i vulgueu comentar?
3: De nivell artístic, tampoc. A veure, han succeït problemes aliens, no?, que s'han mirat d'anar lidiant, diguéssim, però sempre hi ha hagut aquesta comunió. No, ens hem entès, sempre. Sempre hi ha hagut una entesa.
2: Ha vingut tot molt rodat, i també en el segon disc, i en el fet que tornéssim a repetir i continuéssim la història amb aquest segon disc, també ens hem de recordar de l'obrador d'arrel, de la Fira Mediterrània de Manresa.
3: Correcte.
2: D'en Francesc Vilalliu, i de molta gent que va apostar doncs, perquè tornéssim a la càrrega, i ens van posar moltes facilitats i ens van ajudar, i n'estem molt agraïts d'això, no?
4: I ara arriba un dels grans clàssics del cançoner mexicà, transformat aquí en una peça de cobla. Arriba Ay, la Llorona.

0: virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí.
1: Pep, aquest so tan característic, tan característic de Cobla, aquest so tan català, però que, tot i això, molts oients es poden sorprendre encara ara de sentir com una Cobla domina un repertori on hi ha cançó d'autor, cançó popular, cancionero, chanson, jazz. La Llorona, demostra que la Cobla pot parlar qualsevol idioma musical.
2: La Cobla és una agrupació musical que és capaç de tot.
3: És capaç de tot. Aquest seria un bon titular. La Cobla és capaç de tot.
2: I molt més enllà del que tenim...
4: I la Sant Jordi més.
3: I la Sant Jordi més, sí senyor. Ara ho has dit bé.
2: Molt més enllà del que tenim tots al cap, no? Perquè amb la Cobla, en general, sempre hi ha molt prejudici, no? Però està superdemostrat que la Cobla és capaç de tot. La Cobla és capaç de ser... Mira, la Cobla Sant Jordi vam ser a la tardor d'aquest any a l'Elfi l'Harmonia, una de les sales de moda d'Europa. A la sala gran, amb un sold out 3 setmanes abans, amb 2.000 persones, amb unes ovacions increïbles.
1: I com sonava la Cobla allà?
2: Sonava espectacular. Espectacular. Molt espectacular. És veritat que la Cobla Sant Jordi som una Cobla diferent. Sempre ho hem sigut, des de la seva fundació. És una Cobla diferent, és una Cobla que hem fet moltíssimes coses. A banda de la feina estricta que és fer tocar sardanes, però som una Cobla de concert, bàsicament, molt de concert, però hem fet moltes fusions, hem fusionat amb molts artistes molt diferents, estem molt avasats, això. I ara mateix estem en molt bon moment.
1: I és el que deies, no? La Cobla realment l'heu posat en valor, però encara pesa massa l'idea, no? que la Cobla és una música de passat.
2: Correcte, bueno, de passat, és aquella cosa que tenim els catalans, no? Que,
1: com que rinclona...
2: Sí, que tot lo nostre, diguéssim, ens fa com una grimeta, no? Perquè preferim molts cops les coses de fora, no? Que ens fan ser més guais, no? I més moderns, no? Però no ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició.
1: L'essència.
2: La nostra cultura, això és ser modern, no? I que la tradició és una cosa viva, totalment, no és mai arcaica, no és immòbil. La tradició, perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no la tradició és mort plenament, o és una cosa de museus, no? De preservar, ei, mireu com ho fèiem, no? Però la tradició és contínuament viva i la Cobla és un instrument fantàstic, viu. Ens trobem molts prejudicis, I tots a casa, tots a casa. Quan anem a fora no n'hi ha ni un. Ens tracten com musicarros, la gent està increïblement fascinada d'aquest instrument, és una passada.
1: I Roger, com es combat això?
5: Com has combat això? No ho tiro, ho sé.
2: Amb el Roger ho hem combatut força,
5: No ho sé.
2: Aquell concert que vam fer al Petit Palau, el primer concert, que estava tot ple dels modernitos de Barcelona, que van acabar tots... Jo li vaig dir... Bueno, vam dir, què farem d'avís? I jo li dic, Roger, fem el tòpic dels tòpics. Diu, fem la Santa Espina. Fem la Santa Espina.
5: Que, de fet, està de bonus track en el primer disc.
2: Correcte.
5: Oi? Ara vam fer l'edició en vinil. Bueno, la reedició no, vam fer la primera edició en vinil del primer disc, amb un doble vinil. I a la Santa Espina, que era un bonus track que no hi era en el CD original, i està gravada en aquest primer concert al Palau de la Música, sí.
2: I veure tota aquella modernor de Barcelona a la Santa Espina picant de mans, allò no té preu. I allò va ser un abans i un després, perquè molta gent, a partir d'aquell moment, va dir, ostres, la Cobla.
3: Escolteu, i ara que continuarem amb una de les grans llegendes del folclore català reinterpretada per Roger Mas amb una sonoritat, jo diria, poderosa i profundament contemporània. Arriba, atenció, lo comte Arnau.
0: Lo comte de Mataplana tenia 2 cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com lo pecat. Malaja lo cavall negre, benaja lo cavall blanc. Malaja lo cavall negre, benaja lo cavall blanc.
3: Roger, jo et volia preguntar què et permet expressar la Cobla que no et permetria expressar una orquestra, podríem dir, més convencional, és a dir, una orquestra més simfònica de les altres. Com ho veus, això?
5: Jo sempre... Bueno, això són opinions, però...
3: Sí, clar.
5: Jo, com ho sento jo... I el que a mi realment em posa calent de la Cobla és aquesta cosa de tenir un peu entre la cosa salvatge ancestral, no? Que et remet a coses molt fondes i a la vegada que és una formació clàssica, i està com a cavall dels dos mons, no, per mi.
3: Sí, tant.
5: I per mi això és el que... A mi això és el que, sempre el que m'ha interessat més de les lletres, de la poesia, de les cançons. Aquesta cosa que t'estirin per dalt i per baix, no? Que et portin al cel, però que estiguin gratant la terra a la vegada. I crec que la copla... Jo crec que no hi ha cap formació com la copla que sigui capaç d'estirar això des de tan amunt i des de tan avall.
1: I, Pep, hi ha instruments de la copla que dialoguen especialment bé amb la veu de Roger Mas?
2: Tots
3: van bé.
2: Trobem diàlegs amb flabiol, amb la tenora, amb el tiple, amb el fiscorn, amb el trombó, tots dialoguen molt bé. Són instruments i sí, són capaços de dialogar-hi.
1: I en Roger, amb quins...
5: Aquí també un cop més hem de recordar el mestre Guitó, també, perquè,
2: sí, clar,
5: perquè el fet que això passi també és molt per com estan fets els arranjaments.
1: I Roger, amb quin instrument de la copla t'hi sents més còmode? I més identificat.
3: Tots, però, a tots, sí, també contestat, clar, tots.
5: No, però sí, no, però tampoc diu on, perquè el meu avi no va arribar a veure, no va morir abans de poder veure aquest experiment, aquesta història amb la Copa Sant Jordi tan bonica. Mon avi era un músic d'orquestra dels anys 40, tocava amb una copa d'orquestra que es deia l'Aleman Club, tocava el clarinet i el saxo tenor i la tenora. I aleshores a mi, de petit, em va ensenyar a tocar el clarinet, que ell tenia un clarinet metàl·lic de finals del 19, que el conservo, que és una meravella. És tot metàl·lic, eh? No és de fusta. Sembla com un saxo soprano, però és un clarinet. I em va ensenyar a tocar el clarinet i el saxo, però la tenora no me la va ensenyar a tocar perquè en una època que va tenir problemes econòmics, doncs és l'instrument que li van pagar millor i se'n va desfer. Jo soc una mica un tenora frustrat, I en homenatge al meu avi, doncs, l'instrument de la copla amb el que jo tinc una relació emocional més forta, doncs, és la tenora.
3: Jo et volia preguntar, Pep, si haguessis d'explicar a algú que mai a la vida ha sentit el so d'una copla perquè viuen a un altre lloc d'Europa, pel que sigui, per què és una formació increïble? Què els hi diries? Què aporta una copla?
2: La copla és una petita orquestra, és una orquestra del segle XIX, de la segona meitat del segle XIX, per tant, de plena modernor, on combina aquests instruments de metall amb aquests instruments de doble canya. Està clar que la presència és els instruments de doble canya, no? Aquests són els que li donen la seva particularitat, no? Quan hom és fora, sobretot, això ens ho diu molta gent que viu fora de Catalunya, que quan escolta una copla li recorda el seu país i se li posa la pell de gallina, no? Tot i que mai havia anat a escoltar mai una copla, no? Però és aquesta doble canya, sobretot, la que li dona aquesta personalitat. La fila al darrere és metall, contrabaix, això ho trobem en altres agrupacions. Però la personalitat és la doble canya, sí.
3: I ara, sota una fina capa de cendra.

0: unes copes, un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets. Aquí, davant del foc, em sento petegar les galtes i vaig cansès com una teia.
1: El concert de demà recuperarà cançons enregistrades. I per què dieu que és una mirada al futur i no al passat, Roger?
2: Oh, perquè estem molt vius, tenim moltes ganes.
1: I per molts anys.
2: Sí, i perquè la vida és això, vull dir, és important saber d'on vens, saber on és el primer lloc on vas obrir els ulls, la primera terra on vas posar els peus, perquè això et fa saber qui ets i què tens de dir i què tens a portar que una altra persona no pot aportar. Però al final la gent vivim en el present i ens llancem endavant amb somnis i il·lusions. Però... I aquesta cançó, Sota una fina capa cendra, per exemple, és una de les més preferides, i també no n'hem parlat, però a part de la Copa de Sant Jordi i del mestre Guitó, en aquí, per exemple, se sent molt bé el contrabaix de l'Arcadi Marcet i la bateria del Josep Pinyo Martí, que en aquesta cosa jazzística crec que ens fan una aportació fantàstica.
3: Roger, però les cançons canvien amb els anys o és el cantant qui canvia? És a dir, tu les interpretaries igual ara que fa 10 anys o...?
2: No. No, jo crec que es van adaptant i crec que si has sabut fer una... Crec que si has sabut fer una lletra que pugui aguantar els anys i que a mesura que vas canviant tu i va canviant el món, aquella lletra agafa sentits nous i se segueix adaptant als temps, crec que aquesta és la gràcia, sí.
1: I el so, Pep, també és diferent. O no?
4: El so és el mateix, també s'adapta, eh? O
1: sigui, però la manera d'interpretar-lo...
4: La Copla Sant Jordi no som els mateixos ara que fa 15 anys. D'entrada no som les mateixes persones, han canviat algunes, jo sí, jo em mantinc. Però està clar que també l'evolució, no? O sigui, és l'evolució general, de la Copla en general, els músics porten que cada cop es toca molt millor i sí, hi ha una evolució constant i malament si no hi és.
3: I ara anem a les tres branques.

0: Roger, les teves cançons sovint connecten amb el paisatge, la llengua i una idea de territori, el que deies, no? I la cobla, sens dubte, reforça aquesta connexió.
1: Home, totalment. És que jo sempre dic que la meva pàtria és Catalunya, però la meva nació és la meva llengua. I la llengua és la llengua del País Valencià, és la llengua de les Illes. I en el primer disc hi havia la Moixeranga d'Algemesí, que la barrejàvem amb el ball de l'Àliga de la Patum de Berga i amb la Balanguera de Mallorca. I en aquest cas, el Pi de les Tres Branques torna a ser també un altre homenatge a la nostra nació, amb la meva xiqueta Eslama de València, les Flors de Baladre que estan sonant ara, que és com un himne de... És una cançó de l'Isidó Marí, del Zub, però és com un himne d'Eivissa, no?, de les Pitiuses. I finalment una peça del Carnaval de Solsona, perquè tot i que fem aquest viatge per grans cançons del món i en moltes altres llengües, doncs per recordar això d'on ens cordem les espardenyes.
2: Pep, has dit alguna vegada que el fiscorn és gairebé l'únic instrument de vent metall que és genuïnament català. Què té d'especial? I encara més, què el fa especial perquè en Pep Moliner hi hagi dedicat i hi dediqui tants anys de feina i tants anys que això és molt important d'estudi?
3: Ho és per adopció.
2: Per adopció?
3: Ho és per adopció, però jo sempre reforço que el fiscorn, actualment el fiscorn de cobla és un instrument que només es toca a la cobla, només. Perquè fins i tot és un instrument que ens va venir del centre d'Europa. A centre d'Europa se segueix tocant, però no és el mateix instrument. És un instrument més llarg, més prim. Va rebre totes les modificacions per a les necessitats de les cobles catalanes. Fins i tot hi ha alguna enciclopèdia anglesa, estrangera, que parla del Bass Flagelhorn, del Sardana Bass Flagelhorn, o del Cobla Bass Flagelhorn, per aquesta diferenciació. I per això és un instrument molt, molt, molt nostre. Jo hi dedico la vida al fiscorn, soc professor de fiscorn a les MUC, he fet infinitat de treballs. És un instrument encara desconegut, perquè s'ha escrit molt poc, hi ha molt poca història escrita, cada cop que rasques trobes coses noves, i és la meva passió. El fiscorn és un instrument únic, amb un so únic, i és per les seves característiques úniques.
2: Anem a Castellterçol,

0: és la dansa de Castellterçol, una dansa tradicional catalana convertida en peça instrumental que vaja, que ens posa la pell de gallina, eh? Ens permet apreciar tota aquesta riquesa tímbrica de la Cobla Sant Jordi. Pep, ens ho deies, ets professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i aprofito per preguntar-te, hi ha interès en els estudiants de tocar aquests instruments de la cobla, el fiscorn, tibles, no sé...
1: Malauradament no hi ha gaire interès. S'ha anat aprimant tot l'interès, les escoles de música que oferien aquests instruments cada cop són menys. Diguéssim que les músiques modernes ens han fet molt de mal, o que la globalització ens ha fet molt de mal, no? Perquè finalment un nen acaba tocant aquell instrument que a casa li diuen ell, no? Però avui en dia hi ha molta interferència en les escoles de música, la música moderna ha guanyat molt de pes, no? Sí que la gent que decideix fer aquests instruments és una gent molt vocacional. A l'ESMUC tenim gent totalment vocacional que trien fer un instrument d'aquests. I a camí hi ha sortida, i tenim músics boníssims, però és veritat que costa una mica. Aquest any a l'ESMUC hem omplert places, que és un èxit, val? Però molts anys no s'acaben omplint de tots els instruments. Però bé, lluitem sempre per posar-ho al davant. Una mica va tot lligat amb el que hem dit al principi, eh? Sobre aquest perjudici, sobre la cobla, tot això. I, doncs, costa remar i no parar de remar.
2: I nosaltres ara seguirem remant amb la darrera cançó, amb un clàssic, Quan tothom viurà d'amor.

0: veure.
1: I ara una pregunta que interessa a tots els nostres oients. Hi podria haver tercer volum de la vostra col·laboració? Veig cara de dubte.
2: Hi ha un silenci.
1: Un silenci que ara això dona esperances.
3: Bueno, ara tenim aquest segon, hem treballant-hi, no, Roger? No se sap mai la vida que sí, no ens pot portar. Quan vam fer el primer teníem clar la portada del segon. Ara que hem fet el segon, com que no n'hem parlat mai del tercer, tampoc no sé, hauria d'haver-hi lligant, però bueno, ja tot anirà venint.
1: Però la porta no és tancada.
3: La porta no es tanca mai, per res.
0: No, mai, mai.
2: I escolta, abans de tancar la porta de l'entrevista, m'agradaria saber, demà, que tindreu aquest concert extraordinari al Teatre Grec de Montjuïc, què us agradaria que el públic s'endugués cap a casa?
0: Home, doncs un somriure, la veritat. Un somriure d'orella a orella i haver passat un vespre ple i a ple. Sí, sí.
3: Això mateix, sí, sí, que sortim ben plens d'alegria, amb l'esperit ben ple fins dalt, perquè és el que volem transmetre i és el que els hi mirarem de donar. O sigui, el mateix que ens passarà a nosaltres a dins, volem transmetre a fora.
1: Doncs jo avui m'he quedat amb una frase que és: la copla és capaç de tot i la Sant Jordi encara més.
2: Exacte. Un somriure que bona falta ens fa. Roger Mas, gràcies per atendre'ns la nostra trucada. Us hem tingut a distància, però vaja, gairebé el sentiment és tan i tan pròxim que és com si haguessis tingut aquí a l'estudi. També amb en Pep Moliner, gràcies per haver vingut.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I recordeu, demà dimecres a les 10 de la nit al Teatre Grec, Roger Mas i la Copla Sant Jordi en concert.

0: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
1: Després d'aquesta interessant conversa amb Roger Mas i Pep Moliner, hem arribat a 11:15. La Rosa i jo estem a recer del nostre Lledoner. I en Raimon Colomer ens ha deixat més notes i músiques sota aquest arbre que ens acompanya durant tot l'estiu. Ens acompanyeu i les descobrim?
0: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.

0: Ruperto Chapí és conegut sobretot per les seves sarsueles, però té un catàleg que va molt més enllà del teatre líric.
1: La meditació, inclosa en la seva fantasia morisca, el mostra com un compositor d'una gran sensibilitat orquestral i una notable riquesa melòdica.

Era la meditació moderato segon moviment de la fantasia morisca de Ruperto Chapí amb l'orquestra Ciutat de Granada dirigida per Juan de Udaeta.

0: El septet de Saint-Saëns és una obra ben singular. Al costat d'un quintet de corda i un piano hi apareix també una trompeta, una combinació instrumental ben insòlita.
1: El preàmbul juga des del primer compàs amb aquest contrast de colors i anuncia una música plena d'elegància i d'enginy.

0: Era el preàmbul primer moviment del septet amb mi bemoll, opus 65, de Saint-Saëns, amb David Guerrier, trompeta, Frank Bradley, piano, Renaud Capisson i Esther Hope, violins, Beatrice Moutelet, viola, Gauthier Capisson, violoncel i Jean Saxala, contrabaix.
1: I continuem ara amb el Cor Jove Nacional de Catalunya.

0: El Cor Jove Nacional de Catalunya, que dirigeix Mireia Barrera, ens refrescarà amb bona música i poesia aquest vespre, a partir de les 8, amb un concert al Palau de la Música Catalana dins del cicle Estiu al Palau.
1: Acompanyat del pianista Jordi Armengol i la percussionista Maria Teresa Valdés, el cor interpretarà un bellíssim programa d'obres corals. Porta per títol Tot cor és ple de veus i tindrà la poesia com a eix central. En aquest concert, el músic i poeta Jordi Cornudella recitarà els seus versos i el Cor Jove Nacional de Catalunya oferirà les estrenes d'Alè, obra d'encàrrec del cor a Feliu Gasull, i Ai la Losa, de Lluc Bonal, que és membre del Cor Jove Nacional de Catalunya. A més, també interpretarà obres de Hildegarda de Bingen, Francis Poulenc, Mariona Vila i Joan Brudieu, entre d'altres.
0: Amb el programa Palau Jove al Palau de la Música Catalana, els menors de 35 anys poden adquirir entrades per a aquesta vetllada amb descompte. I us recordem que aquesta cita musical amb el Cor Jove Nacional de Catalunya és avui dimarts, a partir de les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana. Ens hem plantat amb això a 3:15 i un minut i obrim un nou full al programa.
2: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu. Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
0: I avui, els llibres arpegiats, sortim a Cavalcant tirant-lo blanc. David, bon dia.
3: Bon dia, Xavier. Bon dia, Rosa, com esteu?
0: Molt bé.
3: Clar, no podia ser, no?, que tenim grans músiques, per exemple, el Quixot, i que el nostre gran cavaller, la història de cavalleria de la literatura catalana, i d'aventura, i d'honor, i d'amor, i de tota la compilació dels sabers de l'època, no tingués un, dos, tres i uns quants correlats musicals, perquè en realitat n'hi ha moltes versions.
1: Per tant, David, avui repassarem algunes adaptacions en diferents estils i èpoques del Tirant. I vols començar precisament per un compositor valencià.
3: A casa, no?
0: Sí.
3: A casa del Tirant. Francesc Llàcer Pla, efectivament, compositor i director que, de fet, va introduir els corrents d'avantguarda a València, i que el 1972 va escriure una peça molt emotiva que, de fet, correspon a aquell moment en el qual Tirant es lamenta i parla del dolor que suposa, no?, estimar sense saber si ets correspost. La peça es diu, de fet, Lamentació d'amor, de Tirant-lo Blanc, i és un exercici preciós de polifonia que escoltarem en les veus del cor valencià, l'Almodí Cor de Cambra.

0: I, David, seguim amb el Tirant, ara en forma de ballet escrit per Leonora Milà.
1: Exacte, la gran pianista i compositora vilanovina que va escriure aquest ballet el 1992, que es va estrenar a Sant Petersburg amb la companyia de ballet estatal, que de fet és la companyia que després la va portar també al Liceu, amb coreografia de Yuri Petukhov, i que escoltarem en un fragment lluminós. Lluminós perquè parlem d'enamorament, eh? És el moment, literalment es diu així, en el qual Tirant i Carmesina s'enamoren.

0: És bonic, eh? Jo recomano molt als joves que s'enamorin amb aquesta música i si mai poden posar-se uns auriculars amb el ballet de l'Honora Milà en el moment de Tirant i Carmesina.
1: I tant que sí, David. Hem vist un tirant en polifonia, un altre en forma de ballet, que és aquest que ara estem sentint. I ara crec que ens portes una cantata amb ànima, podríem dir, infantil.
0: Infantil, amb vocació, per tant, també pedagògica, no? Perquè es tracta de l'obra d'Antoni Ros Marvà, la música és seva i el text de la Núria Albó. És una cantata per narrador, orquestra i cor infantil, efectivament, que ressegueix la peripècia i alguns dels episodis més coneguts del tirant, i per tant el que tenim és una diversitat de tons. Si hi ha batalles, el to serà èpic, si hi ha amor, el to serà més líric, no? Una història, per tant, que sona així.

0: I David,
1: jo,
0: ara...
1: Enric, rei d'Anglaterra i senyor de la Gran Bretanya, i encara del Principat de Gal·les i de Cornualla i d'Irlanda, notifico a tothom i generalment a emperadors, reis, ducs, comtes i marquesos, prínceps, nobles cavallers i gentils homes, que han estades celebrades festes en aquests meus regnes.
0: Déu-n'hi-do, David, eh?
2: Estem, no, és una bona introducció,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no? Sí, sí. I tant, estem en, vaja, endinsats, eh? En aquest llibre de cavalleria,
2: la noblesa, la virtut, galopant, se'm deia, el cor de nens.
3: I, a més, jo penso que pels nanos cantar una cantata així, participar en una cantata ha de ser una cosa fantàstica que recorden tota la vida, no? Perquè, a més, ha de ser una experiència, es troben allà cantant amb uns cors, amb diferents nanos que no coneixen. Francament, em sembla que és una...
0: I amb una història important al darrere,
2: sí,
0: no?
2: Sí, tant, exacte.
0: Vull dir que país, també és un... Ja, efectivament, i d'aprenentatge. Però, escolta, continuem eixamplant aquesta varietat de tirans, ara amb una composició per a cobla, i Rosa, vaja, molt adient avui, no?, que hem tingut en Roger Mas i en Pep Moliner,
3: I tant, i tant, hem tingut la cobla Sant Jordi.
0: Exacte. Doncs res, doncs, com és això?
2: Doncs ara és a càrrec de Joan Lluís Moraleda, que el 1986 va compondre, literalment es diu Poema cavalleresc per a cobla, que és una versió... Ell va fer partir una versió reduïda del Tirant, ja sabeu que hi ha moltes versions, jo recomano la de Versino, a l'edició rigorosa i completa, però també en Màrius Serra va fer per proa una adaptació que també és molt vàlida, literàriament molt interessant, i que per la gent que potser doncs, no vulgui la qüestió més filològica i vulgui una primera introducció, és un magnífic llibre. Per tant, hi ha versions també, i en el cas de Moraleda doncs, va agafar una versió reduïda i va fer aquesta peça, aquesta cobla que escoltarem amb la principal de la Bisbal.

0: I no podem acabar, David, a mi em sembla, sense parlar d'una de les adaptacions més modernes, més recents, d'un compositor actual.
1: Sí, com ens agrada fer, passejar sempre en Jaume Graner. La seva òpera de cambra, Diàlegs a Tirana Carmesina, que es va estrenar, com sabeu, a Paral·lel del 2019, amb llibret de Marc Rosich, i que és una versió centrada sobretot en la dimensió amorosa i eròtica, una adaptació, una lectura molt fina, jo crec, del Tirant. Ja sabeu que també s'han fet adaptacions de llibre només als episodis amorosos, que és un component molt important del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Per tant, la versió amb Magraner, amb tres intèrprets, i que va tenir també un èxit i una gran rebuda també l'any següent al Liceu.

0: Doncs amb aquesta peça d'en Joan Magraner acabem aquest passeig de David Guzmán, tan bonic pel tirant, pel nostre tirant.
1: Sí, sí, seguirem cavalcant amb
0: ell. Seguirem cavalcant amb ell, eh?
2: Una gran il·lustració, David,
1: sí,
2: d'aquest gran llibre.
1: Podríem seguir amb més música,
2: sí,
1: n'hi ha moltes, però vaja, el temps
2: però
1: és el que és.
2: Exacte. Arribem ja al final del programa.

0: I aquesta música, Rosa, ens marca el pas, no sé si a cavall, a peu o en bicicleta.
1: A cavall, avui a cavall.
0: Hem de marxar.
1: Demà hi tornarem acompanyats de la compositora i pianista Elisabet Raspall, que ens explicarà què farà aquest estiu, que serà una proposta segur ben singular.
0: Amb tot l'equip del programa, Víctor Villar al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat un dia més Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: I tornarem demà a les 9 del matí. Us hi esperem.
2: Tots els matins del món, versió estiu.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El concert d'avui ens porta a Budapest per sentir el trompetista alemany Matthias Höfs, format a Hamburg i Berlín, professor de la Universitat de Música i Teatre d'Hamburg des del 2000 i destacat concertista. Durant dècades, Matthias Höfs ha fet transcripcions i arranjaments pel seu instrument i per conjunts de metall, especialment pels famosos German Brass. En aquest concert, Matthias Höfs oferirà les seves transcripcions d'obres de Bach i Vivaldi i, al final, la majestuosa cantata de Bach Jauchzet Gott in allen Landen. Janusz Kovacs, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, també dirigirà dues obres més de Bach, la primera suite orquestral i, amb tres solistes vocals, la cantata número 39. Des de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals ens comparteix aquest concert enregistrat el novembre del 2024 i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Matthias Höfs comença amb una transcripció per trompeta feta per ell mateix del concert en re major número de catàleg 972 de Johann Sebastian Bach, que al seu torn és una adaptació que va fer el compositor alemany el 1713 durant la seva estada a Weimar del concert per violí opus 3 número 3 Riom 230 d'Antonio Vivaldi, un dels concerts del recull L'Estro Armonico, publicats dos anys abans. Allegro, Larghetto i Allegro són els tres moviments d'aquest concert que ara sentim en aquesta versió per trompeta.

El trompetista Matthias Herbst, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest i sota la direcció de Janos Kovacs, ens ha ofert una transcripció del concert en re major, número de catàleg 972 de Johann Sebastian Bach, que al seu torn és una adaptació del concert per violí opus 3, número 3, Riom 230 d'Antonio Vivaldi. Quan Bach va treballar a la cort calvinista del príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, es va alliberar de proveir música per un culte religiós que era d'extrema sobrietat i no feia celebracions amb música. I, en canvi, es va poder centrar en la música instrumental, concerts, sonates i suites, peces com ara les quatre suites per orquestra. La primera està instrumentada com si fos un concerto grosso, amb parts solistes per dos oboès i un fagot que s'enfronten als tutis orquestrals. Les parts són obertura, coranda, gavota primera i segona, forlan, minuets primer i segon, burré primera i segona i passepied primer i segon. Aquí tenim, doncs, la suite per orquestra número 1 en do major, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach.

S'acaba aquí la suite per orquestra número 1 en do major, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, dirigida per János Kovács. I torna ara a l'escenari de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el solista convidat de la vetllada, el trompetista alemany Matthias Höfs. I ho fa amb una altra transcripció, ara la del concert número de catàleg 978 de Bach, que també és, al seu torn, una de les transcripcions que Bach va fer a Weimar de la col·lecció L'Estro Armonico de Vivaldi. Perquè recordem que va ser durant aquesta etapa de Weimar que el músic alemany es va sentir atret per l'estil italià i com a exercici d'estudi i absorbint-ne totes les característiques melòdiques i harmòniques va fer una vintena de transcripcions d'obres concertants de Vivaldi o fins i tot de compositors com ara Marcello i Frescobaldi. Altre cop, la sonoritat del recull L'Estro Armonico de Vivaldi ens arriba en aquest recital a través de la doble transcripció per trompeta d'un dels seus concerts, l'Opus 3, número 3, Riom 310.

Aplaudiments pel trompetista Matthias Höfsk al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest ens ha ofert una transcripció del concert en sol major número de catàleg 978 de Johann Sebastian Bach, que, al seu torn, és una adaptació del concert per violí opus 3 número 3 Riom 310 de la col·lecció L'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi. Després tornarem a l'obra de Bach amb dues cantates, però primer el solista convidat de la vetllada, Matthias Höfsk, per correspondre als aplaudiments del públic hongarès, ens mostra la sonoritat robusta de la trompeta amb una melodia lírica del suec Oscar Lindberg. És el salm antic dels pastors de Dalarna.

És el salm antic dels pastors de Dalarna del suec Oscar Lindberg. És el bis, la peça fora de programa, que ha interpretat Matthias Höfs per correspondre als aplaudiments del públic hongarès. Més tard tornarà amb una cantata de Bach, perquè la segona part està centrada altre cop en l'obra de Johann Sebastian Bach, ara però en la seva producció religiosa. Sentirem dues de les 200 cantates religioses del compositor alemany que han arribat fins als nostres dies. Una música plena de detalls i matisos i de diàlegs entre veus i instruments. El text de la cantata «Brich dem Hungrigen dein Brot» «Comparteix el teu pa amb el qui té fam», d'autor anònim, narra la paràbola de l'home ric i llàtzer i insisteix en la necessitat de practicar la caritat amb el proïsme. És per soprano, contralt, baix i cor, dues flautes de bec, dos oboès, corda i baix continu. Consta de 7 números repartits en dues parts simètriques respecte al número del mig, l'ària de baix que canta el versicle de la Carta als Hebreus. La cantata comença amb un cor que, a la tercera part, presenta una fuga exultant sobre el text «La teva llum sorgirà com l'aurora». Després, al baix, en un recitatiu, ens diu «El Déu generós ens prodiga la seva abundància». A continuació ve l'ària de contralt amb un concertant d'oboè i violí. Obre la segona part d'una ària en què al baix, amb el text «No us oblideu pas del bon fer i les almoines», interpreta Jesús. L'ària de soprano que ve a continuació, o «Altíssim, tot el que jo tinc», fa el mateix plantejament que la de contralt. Aquí la melodia avança sobre un concertant de flautes i continu. El recitatiu de contralt «Com et compensaré plenament, oh Senyor» precedeix el coral final ben senzill que entona el text «Benaurats aquells que per caritat», amb una melodia ben coneguda des del segle XV. Bach va compondre aquesta cantata pel primer diumenge després de la Trinitat i es va estrenar a Leipzig el juny del 1726. I nosaltres la podrem sentir ara en aquesta versió a càrrec dels solistes Susanna Koutova, soprano, Dalma Kraniak, contralt i István Kovács, baix. Amb ells, el cor i l'orquestra simfònica de la Ràdio Hongaresa de Budapest, sota la direcció de János Kovács. És la cantata «Brich dem Hungrigen dein Brot», «Comparteix el teu pa amb el qui té fam», de Johann Sebastian Bach.

Aplaudiments pels solistes Zuzanna Koutova, soprano, Dalma Kraniak, contralt, i István Kovács, baix. Amb ells hem sentit el cor i l'orquestra simfònica de la ràdio hongaresa de Budapest, i tots sota la direcció de János Kovács. Ens han ofert la cantata Brich dem Hungrigen dein Brot, comparteix el teu pa amb el qui té fam, número de catàleg 39, de Johann Sebastian Bach. I torna ara a l'escenari de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el convidat de la vetllada, el trompetista alemany Matthias Höfs, per interpretar amb la soprano Zuzanna Koutová la cantata Jauchzet Gott in allen Landen, canteu Déu a tots els reialmes. Aquesta de caràcter festiu. Els dos moviments extrems semblen una competició de virtuosisme entre la soprano i la trompeta. Però a la cantata també hi trobem contemplació i pregària. I al final, una magnífica fuga en què es retroben els solistes. Comença amb l'ària Canteu Déu a tots els reialmes. Després venen el recitatiu Preguem en el temple i l'ària Déu Altíssim, vessa'ns la teva bonesa. A continuació, el coral Sigui lloat, alabat i glorificat, que es fon amb el vigorós Alleluia final. És la cantata Jauchzet Gott in allen Landen de Johann Sebastian Bach.

0: Amb aquest vigorós Al·leluia s'acaba la cantata Jauchzet Gott in allen Landen, Canteu Déu a tots els reialmes, número de catàleg 51 de Johann Sebastian Bach. El concert d'avui ens ha portat a Budapest per sentir el trompetista alemany Matthias Hoefs, que ens ha ofert les seves transcripcions d'obres de Bach i Vivaldi i, al final, aquesta majestuosa cantata de Bach Jauchzet Gott in allen Landen al costat de la soprano Susanna Hautová i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, dirigida per János Kovács. Des de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals ens ha compartit aquest concert enregistrat el novembre del 2024 i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

El compositor sevillà Joaquín Turina és el protagonista dels pròxims minuts a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio en piano número 1 en re menor opus 35, una obra de l'any 1926. Ens acompanya The Nash Ensemble.

Preludi i fuga, tema i variacions i sonata són els tres moviments del trio en piano número 1 en re menor, opus 35 de Joaquín Turina, que hem sentit en la interpretació de The Nash Ensemble.

0: Après un rêve, després d'un somni. Aquest és el títol de la cançó de Gabriel Fauré que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Sabies que el Mahatma Gandhi deia: allà on hi ha amor, hi ha llar.
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons.

0: tots necessitem una llar, un lloc segur on reposar i sentir-nos reconeguts i estimats. Associem la llar a una casa material feta de maons, però en realitat la llar va molt més enllà. La llar segurament és més aviat un lloc emocional situat en la intersecció on compartim la vida amb aquells que estimem. Avui omplirem aquest lloc tan especial de cant polifònic, joc i tendresa, gràcies a un espectacle per a nadons i famílies. Porta per títol Nallar. En parlarem amb Esther Westermeier, fundadora i directora i intèrpret de la companyia Inspira Teatre. A les seccions didàctiques descobrirem un dels himnes pels drets civils més coneguts i també la història d'un pianista amb tant d'esperit de superació que va aprendre a tocar només amb una mà. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Comencem el programa d'avui amb la música de Rebecca Clarke, una compositora i violista britànica de principis del segle XX que es va haver d'obrir camí en un món musical dominat pels homes. La seva música té una sensibilitat molt especial, com comprovarem tot seguit amb el seu Lullaby, una peça que és molt més que una cançó de bressol i que ens convida a deixar pas a la tendresa i al silenci. Tanquem els ulls i ens deixem portar cap a un espai de calma i protecció gràcies a la música.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Construir una llar pot voler dir moltes coses. Pot ser aixecar parets, però també teixir vincles, crear refugi i compartir joc. Nallar, la nova proposta d'Inspira Teatre, parla d'això, de fer lloc a l'altre, de trobar calidesa en el col·lectiu i d'aixecar una casa feta de música, veu i complicitats. En volem saber més i per això avui tenim a l'estudi del Set de Sons a l'Esther Westermeier, membre fundadora d'Inspira Teatre. Esther, benvinguda al Set de Sons un cop més.
2: Moltíssimes gràcies, estic molt contenta d'estar aquí.
1: Nallar és un títol molt bonic i, de fet, és una paraula que us heu inventat. No existeix, nallar, eh? Jo ho he buscat, a veure si existeix. No existeix. Què significa per vosaltres nallar i què volíeu explicar a l'espectacle?
2: Doncs nallar ve de la llar, però com que utilitzem llengües minoritàries i cantem alguna cançó també mallorquí, la compositora també és de Mallorca, doncs vam dir na com a article. I també perquè nallar és com llana al revés, que també apareix la llana. Nallar i ballar també té molt a veure. I el que significa és com la construcció d'un habitatge, d'un refugi, d'un lloc on pertany i sentir calidesa i convidar la gent a entrar-hi.
1: Crear una casa, seria això.
2: Sí,
1: crear una llar.
2: Una llar, però per fer-la nostra entre tots, no?
1: Si a Sotabosc, el vostre anterior espectacle, exploràveu un espai que ja existia en l'escenari, el anàveu explorant, no?, i les textures i tot plegat, aquí és bastant a l'inrevés. De fet, al principi l'escenari hi ha objectes, però tot està per construir. I apareixeu vosaltres i comenceu a construir. Per què aquest canvi, no? De fet, és molt bonic anar veient com es va construint la casa.
2: De fet, volíem venir d'un lloc com inhòspit, no? Que era... I també ens vam inspirar amb les trementinaires, que eren nòmades per aconseguir, bueno, sostenir la seva casa, no?
1: Sí.
2: O sigui, l'economia. Anaven venent per totes les masies i així aconseguien l'economia que necessitaven per sostenir la seva família. No es veu que som trementinaires, o també podríem ser pastores, però sí que anem com carregades amb allò que ens permetrà viure en aquest moment.
1: Aleshores, sou nòmades, en
2: sí,
1: un principi.
2: Sí, som nòmades i l'espai ens crida, no? Com dir, ai, saps com quan vas a veure un pis i dius, ai, aquí? Sento l'energia de que pot ser casa meva, no? Doncs una miqueta ens va passar amb... Bueno, volíem transmetre això, no? De que arribàvem a aquell espai i hi havia algo que ens cridava com per dir, va, aquest pot ser el nostre lloc per començar a construir i fer llar.
1: I llavors aneu construint-la, aquesta llar, a poc a poc. Ho feu com una mena de joc. I a més amb molta tendresa, no? O sigui, una complicitat entre les tres que esteu a dalt de l'escenari, d'anar teixint, no? D'anar fent. I això també és una cosa que es transmet molt clarament, no és una persona sola que construeix, sinó que construïu en comunitat. Això és important.
2: L'espectacle és així, però també com a companyia creem molt en col·lectiu, no? I potser també es transmet això.
1: Amb la dansa i amb la música, eh? Perquè això també és important. Després parlarem una mica com heu treballat les veus, perquè déu-n'hi-do la feinada que heu fet en aquest sentit. Però pel que fa a l'escenografia, ja estàvem parlant una mica del que hi havia dalt de l'escenari. Hi ha una riquesa de textures, de materials, de llums. Hi ha palla, hi ha llana, hi ha aigua, hi ha foc, no? És com aquells elements una mica essencials amb els quals, o sigui, com una mica ancestrals, no? Amb els quals podem anar construint aquesta casa, no? I no sé si als altres espectadors els va passar, jo quan vaig veure Nallar em va passar, tenia moltes ganes de venir a l'escenari a tocar les textures. No sé si als infants també els hi deu passar, segur que sí.
2: A veure, al final entren, els convidem a entrar i sí que estan com molt entusiasmats, no?, a tocar-ho tot, sí, sí.
1: De fet, aquesta dimensió sensorial és bastant marca de la casa, no?, dels vostres espectacles.
2: Sí, intentem, com que van dirigits a molt petits, sabem que és una cosa que els atrau, no? Uh-huh. I també, sobretot, la textura no només tàctil, sinó uh-huh. també de so, uh-huh. de sonoritat.
1: I visual, fins i tot, no?
2: De veure... I visual.
1: I hi ha un moment, fins i tot, que al ser molt petits i estar molt a prop de l'escenari, doncs us permeteu de passar un d'aquests objectes, no diré quin, no? Perquè tothom tingui la sensació que també participa
2: que
1: en la
2: col·labora.
1: Construcció.
2: Sí, sí, que teixim tots junts, no?
1: Teixiu tots junts aquesta llar que es va, que va creixent, que va creixent, i és un lloc de calidesa, no? En un moment apareix el foc i ens transmet molt aquesta informació, no? D'estímuls sensorials que els poden ajudar molt, no? En aquesta construcció també de creixement d'ells.
2: De fet, va dirigit en ells en aquest sentit de sentir que pertanyen, que la família els acull, no? És el primer hàbitat que quan neixes doncs apareix, no? És la casa, i a partir d'aquí, si et sents ben acollit, doncs després pots sortir al món amb més fermesa, no?
1: En aquest muntatge, com dèiem, hi ha una recerca musical força important, molt especial. Heu treballat a partir de la veu, de la polifonia, de les sonoritats d'arrel, no? Heu anat a buscar aquesta sonoritat una mica, i per fer-ho heu col·laborat amb la Joana Gomila. Com ha anat tot plegat? Explica'm una mica com va anar.
2: Doncs, bueno, per començar teníem ganes d'investigar més cap a això, cap al món de l'arrel, també per descobrir noves sonoritats, no? I aleshores, doncs, vam fer com recerca i vam trobar que la Joana podia encaixar molt bé amb el que nosaltres volíem.
1: Quina recerca heu fet? Quina recerca ha fet la Joana?
2: Bueno, ella ho tenia potser com més clar, no? Perquè ella es dedica més en aquest estil. Ella també ens va passar, per exemple, crits de pastor, no? Que hi ha concursos fins i tot de crits de pastor. I vam escoltar també amb llengües minoritàries que hi havia, tot i que les cançons les hem composat entre... són inspirades gairebé totes, excepte l'última, que sí que és una cançó tradicional i que ella l'ha arranjat, mm-hmm. però les altres, la majoria són inspirades en, però són de creació.
1: Llengües minoritàries. Això em sembla molt curiós, no? Perquè es van cantant amb llengües que ens sonen,
2: però no acabes de saber.
1: Si no acabem de saber... Però més o menys entens pel context, perquè hi ha alguna paraula que pots arribar a estirar, no? I acabes entenent què està passant a l'escenari. Això és molt bonic, i em sembla que pel fet de que sigui un espectacle per a nadons i per infants molt petits, això els ajuda encara més, no? El fet de que sigui una llengua una mica intuïtiva, no?
2: Això ens va venir perquè nosaltres treballem sense text, normalment. I perquè volem que l'infant vagi directament a la música, no? Que no estigui pensant, els més grandets, ostres, acaben de dir sol, no? I això em ve la imatge del sol, sinó que directament sigui música i que percebin això, que no se'n vagin a lo mental. Uh-huh. Però en aquest cas vam dir, potser això no s'acaba d'entendre, però alhora, amb llengües minoritàries, però alhora ens transporta al més rural, que és on es mantenen encara aquestes llengües, no? Que en espais molt reductes. Uh-huh. I com que volíem que fos així un ambient més rural, per ancestral, com tu dius, doncs crec que vam anar cap allà per això.
1: Quines llengües minoritàries heu buscat, per exemple?
2: Occità, uh-huh. Aragonès, asturleonès, bueno, i després mallorquí i euskera.
1: El més bonic és que no acabes de veure quina llengua és a dir, si són diferents cançons i no te n'adones que són cançons en diferents llengües, no? I això fa com una sensació molt, no sé, de sense fronteres d'alguna manera.
2: Això
1: no?
2: És maco.
1: Sí, perquè
2: no m'havien dit, però és bonic.
1: I ho transmet molt clarament, no? Tant si ets infant com si ets gran, en aquest cas. És important la música, és important el moviment, i de fet és molt divertit perquè hi ha moviments que generen so i so que genera moviment, no? Mm-hmm. I això també és molt bonic en l'espectacle. Per exemple, quan feu servir els esclops, no? Mm-hmm. I com... Són coses com... Sempre des d'una mirada de joc.
2: Sí, és que... És que sí, el joc és...
1: És essencial.
2: És essencial. I sí, intentem jugar nosaltres també, quan, sobretot quan
1: fem, creu,
2: quan,
1: no?
2: Quan fem creació, sí.
1: Fem una petita aturada a l'entrevista per sentir la veu i la música d'una altra peça indispensable de l'equip creatiu d'aquest Nallar que estem descobrint avui de la companyia Inspira Teatre. Joana Gomila és una músic mallorquina que, inspirant-se en els sons d'arrel, busca noves formes d'expressió. Ho comprovem amb aquesta versió de Ses Transformacions.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Continuem parlant amb Esther Westermeyer de l'espectacle familiar Nallar de la companyia Inspira Teatre. Esther, al final d'aquest Nallar convideu els infants a pujar a l'escenari i els deixeu tocar tot el que hi ha dalt de l'escenari i també els instruments, els petits instruments o els petits objectes que han fet so per tal que ells experimentin aquesta vivència. Sí. I això és una cosa preciosa, perquè, clar, per exemple, posa'ns alguns dels exemples de coses que hi ha a dalt de l'escenari que ells poden tocar.
2: Mira, una de les coses que va ser el motor de l'espectacle va ser que en les sessions de música i moviment en família que estava realitzant, veia que els hi fascinava el so de les esquelles, de les campanes, no? I vaig pensar, ostres, un espectacle que tingui molta campana, què podria fer, no? Perquè veia que els atrapava molt. I aleshores, doncs, vaig pensar, esquelles, rural, pertinença, tot va desembocar com a la masia. Uh-huh. Aleshores, un element que toquen, i a més els més petits, doncs, el toquen així, pam, pam, pam, talon, talon, talon, però hi ha nens més grans que agafen les baquetes i s'inventen alguna cançó, com ha passat durant l'espectacle. Clar. I és molt bonic veure com, vinga, es deixen anar i comencen a crear, no?
1: Hi ha també doncs, aquests artilugis una mica que fan que
2: sí,
1: fan el so de la
2: kitsch.
1: Vaca. Sí, que a més, l'actuació que vaig anar jo, al final van anar tots directes al cistellet.
2: No m'estranya, és que és molt divertit.
1: No? Aquests instruments que fan aquests sorolls, que són, és com màgic, no? És una capseta, com és que fa soroll de vaca?
2: Sí,
1: no?
2: sí.
1: O de bé. I clar, són d'alguna manera és aquest traslladar la mirada del joc, no? I de, vinga, ja, jugueu ara amb tots els objectes que teniu i experimenteu.
2: Sí, jugueu, observeu, escolteu, no? Para't un moment a palpar, a contemplar, perquè a vegades també anem tan passats, no? I que és com... Per això també ens agrada que no siguin interactius, almenys fins ara, la línia que hem tingut d'espectacle, que no siguin tan interactius des del principi, sinó de... Es poden contemplar, poden observar, poden escoltar. Uh-huh. I després ja interaccionarem, no? Però ens sembla important cultivar això.
1: Cultivar l'atenció, i és veritat que cal cultivar-la, perquè amb tants estímuls i no, que anem sempre, anem sobrepassats, doncs és fàcil que als infants els hi costi, no? Per a l'orella, per a la vista, no? De dir, ostres, està passant i m'ho miro. Quin és el feedback que heu rebut per part dels infants, no? Que heu observat, i per part de les famílies també que han vingut a veure-us?
2: Doncs ha sigut molt, molt, feedback molt positiu, molt satisfactori, no? Dels nens, doncs, realment entrar a participar al final amb molta il·lusió de això, tocar, no? la palla també, la llana, els sons que dèiem, no sé. També estan, mentre estem fent l'espectacle, veus que estan molt a dins, no? I això és, com a intèrpret, també és una vivència molt xula, no? Perquè veus una persona que està... Clar, els infants, quan estan presents, estan totalment presents. O sigui, és que... I aleshores, això ens fa aprendre també, no? A estar així, en aquest estat, diguéssim.
1: Aprendre d'ells.
2: Sí, en aquest sentit. I crec que a les famílies també els hi passa de veure els nens al voltant o els seus propis fills o nebots o qui sigui, de com estan, i també captiva molt això, no? I, bueno, per part dels adults també ens ha arribat molt... Ostres, podria ser un espectacle per adults, no? Perquè perquè també m'ha arribat a mi molt. Uh-huh. I, bueno, he pensat... Bueno, clar, és que quan creem tampoc estem pensant només anem a crear per d'un a sis anys.
1: Clar.
2: Anem a fer una cosa, un espectacle que ens agradi, que hi creiem, i a partir d'aquí anem a incorporar, anem a fer accessible, diguéssim, a tots, no? Als petits i a tothom.
0: Thank you.
1: El que queda clar és que la sensació és de comunitat, és a dir, que aquella caseta no ha sigut només per les tres persones que estan a dalt de l'escenari, sinó que és una caseta que s'ha construït una miqueta per tothom, almenys és la sensació que et transmet, no?, d'arribar a casa.
2: Això m'encanta, que passi, realment, perquè bueno, quan ho comences a crear, potser sí que tens aquesta expectativa de que passi, però que arribi a passar, doncs, bueno, a vegades no depèn tant de tu, i aleshores que acabi passant el que volíem, doncs és una sensació molt agradable. També una mica el paral·lelisme de... Això és la construcció externa, però també construïm-nos a nosaltres per acollir a l'altre, no? Tinguem la calidesa perquè tothom se senti acollit i, bueno, no sé...
1: I a més és bonic també el retorn aquest que dèiem abans d'aquest paisatge més atàvic, més ancestral. Fins i tot recupereu objectes, no? Doncs ja ho hem dit, els esclops, les esquelles, jugueu amb l'aigua, feu moltes coses i hi ha un moment molt divertit que és que hi ha una de vosaltres que es posa a teixir d'una manera que està estona teixint, no? I clar, recuperar això també, perquè segurament els infants que vindran a veure-us i les famílies, això ho tenen bastant lluny. Per tant, recuperar aquests oficis també, no? I aquesta manera de fer i aquesta tranquil·litat, doncs jo vaig teixint, no passa res, no? I no tinc pressa, doncs també és bonic, no? També recuperar...
2: Sí, també volíem homenatjar a les dones que, bueno, que han sostingut la llar, no? I han cuidat els vincles. Tant dels infants que naixien a casa com dels animals, no? Com de les, bueno, de totes les persones grans. Vull dir que la dona ha tingut una importància cabdal i, bueno, és un homenatge.
1: És un espectacle, de fet, d'homenatge a aquesta cura que ha donat la dona, no?, a la llar perquè pugui ser construïda, perquè pugui ser el foc, no?, perquè sigui una miqueta aquesta abraçada que quan arribes a casa et fa, no?, casa teva, doncs en aquest cas és això, no?, és aquest homenatge a... Hi ha algú que ho fa possible i no és una persona, només són vàries. Per tant, això es transmet molt en l'espectacle. Doncs, Nallar, un verb que... és inventat, però que ens encanta i que diu moltes coses i ens recorda i ens situa en un lloc de presència molt diferent a la que normalment tots tenim. Esther, moltíssimes gràcies per venir a Set de Sons a explicar-nos.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Set de Sons. Idees musicals per compartir.
1: Com hem vist, en Allar, la polifonia vocal acompanya el joc i la construcció del refugi. Aquest tipus de cant tradicional s'ha conservat força a Occitània, on trobem grups com la Malcuafé. D'ella sentirem precisament aquesta, La cambra és a l'andada, una peça plena de llum, intimitat i complicitat femenina.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Seguim amb una composició que evoca la llar. Quan Ian Tiersen va publicar el disc Eusa, l'any 2016, va voler fer un homenatge molt íntim al lloc que ell considerava casa seva, l'illa d'Ausanne, una petita illa bretona situada davant de la costa nord-oest de França. Cada peça del disc porta el nom d'un indret real de l'illa. La que sentirem porta per títol Ports Goret, el nom d'una petita cala rocosa. La música, en aquest cas, ens parla de la llar com un territori emocional, un lloc que no sempre és una casa de parets i teulades, sinó un espai íntim que construïm a dins nostre.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I ara és el moment de descobrir una d'aquelles melodies que s'han convertit en un himne col·lectiu. We Shall Overcome va néixer de les arrels dels espirituals afroamericans i d'un antic himne publicat el 1901 pel reverend Charles Tinley. A mitjans del segle XX, un grup de treballadores afroamericanes el van cantar en una vaga a Carolina del Sud. A partir d'aquí, després d'algunes adaptacions de lletra i melodia fetes per Sylvia Horton i Pete Seeger, va arribar al moviment americà pels drets civils i es va convertir en un himne de lluita pacífica per la igualtat. Després de tantes dècades, We Shall Overcome encara ens transmet la mateixa esperança. La sentirem en la versió de Bruce Springsteen.

0: Set de sons.
1: Durant la Primera Guerra Mundial, el pianista austríac Paul Wittgenstein va perdre el braç dret després de ser ferit al front. Aquella amputació podria haver posat fi a la seva carrera, però ell s'hi va enfrontar buscant noves maneres de tocar només amb la mà esquerra. Va estudiar noves tècniques, va adaptar el seu so i va encarregar obres noves a compositors com Maurice Ravel i Erich Wolfgang Korngold, que van crear per a ell un repertori únic i extraordinari. Wittgenstein és, sense cap mena de dubte, un molt bon exemple de superació davant de les adversitats. Una de les obres que van néixer d'aquesta etapa és el concert per a piano per a la mà esquerra Opus 17 d'Erich Wolfgang Korngold, una peça poderosa i virtuosa que demostra fins a quin punt Wittgenstein va ser capaç de transformar la seva dificultat en possibilitat. En sentirem tot seguit el segon i tercer fragments.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: De vegades sembla que la música només parla de grans històries, mites, batalles, passions, però hi ha compositors que troben la inspiració en coses molt més quotidianes. Aquest és el cas de la Simfonia Domèstica, en què Richard Strauss ens descriu amb la música les rutines diàries de la seva pròpia família. En el primer moviment, que sentirem tot seguit, Strauss ens obre la porta d'aquest univers íntim amb el primer moment del dia i l'esmorzar. El sentim.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui la música ens ha ajudat a crear una llar plena de tendresa i joc compartit. Tots necessitem un refugi i un lloc segur on sentir-nos acollits, reconeguts i estimats. A partir d'aquesta certesa podem explorar el món i arriscar-nos, perquè sabem que sempre podem tornar a la nostra llar. Per això acabarem el programa d'avui amb aquest The Road Home, de Stephen Paulus. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls de vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions un dia més des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per encetar una nova edició d'aquestes cordes d'ukelele imaginàries, però que tant ens inspiren. I avui, un dia més, és el mar el que ens inspira, concretament. En podríem trobar moltíssimes, de fet, propostes i peces que parlen del mar, o de platges, de vaixells, o de gavines, o de navegar. Per tant, aquesta seria una reunió particular de peces que, tal com ho ha fet l'aigua salada i les ones, doncs sempre ens inspiren. El recorregut el comencem i anem força enrere amb la veu sempre inspiradora de Maria del Mar Bonet, una artista que pràcticament no necessita presentacions. Una de les moltes peces que té a la discografia parlen del mar.

En aquest cas, aquesta peça va formar part d'un disc inspirat en Joan Miró, però molt abans Maria del Mar Bonet ja l'havia publicat. El Mar avui ens fa de fil conductor i si hem començat amb una artista ben mediterrània, doncs seguim ara amb una de ben atlàntica, la portuguesa Cristina Branco, amb aquella Os Indios de Meia Praia, que porta la signatura de José Afonso, també conegut com Zeca Afonso.

Tot recordant José Afonso o Zeca Afonso i mirant paisatges marins, la portuguesa Cristina Branco ens ajuda en aquest recorregut on no podíem deixar de passar pel llegat portuguès, també amb reminiscències colonials, perquè avui tornem a fer relluir el famós Barco Negro, que tants i tants artistes han versionat i que tant ens agrada, i sense anar més lluny, amb la ment oberta i el molt de talent que tenen i que mostren Magalí Sare, Manel Fortià i David Domínguez.

Nova versió de Barco Negro, aquella peça que els grans noms del fado, com Amàlia Rodríguez, per exemple, i després molts i moltes altres cantants han versionat, i que en un principi parlava d'una esclava negra i que després es va convertir en una altra història, quan la dictadura a Portugal hi va posar l'ull. En tot cas, ens sembla una peça immensa, immensa com el mar que avui ens inspira, i ja que som en aigües més tranquil·les, a nivell de sonoritat i rítmicament, ens permetem extreure una peça d'un dels treballs més recents del pianista i compositor Omar Sosa, que, si li podem posar algun adjectiu, un podria ser viatger. Un músic d'origen cubà que ha passat per molts llocs, també ha residit a Catalunya, per exemple, i sempre està viatjant, i també ho fa, evidentment, a través de la música. Aquí, discretament, ens transporta al Carib, Caribbean Movement.

El piano sempre curiós i viatger d'Omar Sosa, que ens porta a un altre pianista que tenim molt a prop, Elisabet Raspall, sempre inspirada en la Mediterrània. El disc Aleteia també ho reflecteix. És un disc de tall cambrístic on s'acompanya de guitarra, viola i violoncel amb Dani Pérez, Pepi Izquierdo i Gilbert Bernadó, respectivament.

Doncs en un recorregut inspirat pel mar no podíem deixar de banda l'havanera i estem segurs que amb aquesta es pot arribar a qualsevol ànima sensible. En aquest cas, Sílvia Pérez Cruz posant veu a una peça amb la signatura dels seus pares, Càstor Pérez i Glòria Cruz. Una peça que ha voltat i voltat i no, de fet, no deixem l'havanera per buscar les veus de les anxovetes, inspiració marinera en clau femenina.

Una lletra de Carles Casanovas i música d'Antoni Mas, el capità, en aquesta havanera que aquí han adoptat les anxovetes. Inspiració marina, però també fluvial avui, perquè fem un tast d'una de les peces d'un dels últims projectes de Terrae, i en aquest cas no pot ser més explícit.

0: Doncs també ens agrada repescar de tant en tant Mare Nostrum, aquí amb la reunió de Richard Galliano, Paolo Fresu i John Lundgren, un disc doncs, que ja fa temps que li hem posat ull i oïda. I mirant altres aigües perquè la peça va dedicada al gran Antonio Carlos Jobim. I de Brasil a Zanzíbar, perquè arribats a aquest punt teníem ganes de recarregar energia amb aquesta peça treta d'un disc on João Afonso, nebot de José Afonso o Zeca Afonso, que anomenàvem fa una estona, i en el cas doncs, del seu nebot, el cantautor João Afonso, com dèiem, que és nascut a Moçambic per després anar a viure a Portugal, doncs en un dels seus projectes torna a mirar a terres i aigües africanes perquè el que ara fem sonar, Mar Meker, forma part d'un àlbum que porta com a títol justament l'illa de Zanzíbar.
1: O mar me quer, sou feliz só por preguiça.

el cantautor Joao Afonso amb un homenatge particular a l'illa de Zanzíbar. Amb això ens hem anat acostant a la cua del final, al final del programa, però els últims minuts proposem passar-los en companyia de dos grans de la música portuguesa actual, el pianista Júlio Resende i el guitarrista Bruno Chaveiro. Amb això ens acomiadem els qui us hem acompanyat un dia més en aquest recorregut, Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Un plaer, com sempre, no cal dir-ho. Cuideu-vos molt i, sobretot, que la música us cuidi. I fins ben aviat.

0: El pianista Douglas Riba era l'intèrpret d'aquesta marxa oriental de les peces sobre cants populars espanyols d'Enric Granados.
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui compartim amb vosaltres un concert del Festival Espurnes Barroques, el concert de l'ensemble Cristóbal de Morales que van registrar Catalunya Música el juny del 2025 a l'església de Sant Pere de Madrona de Pinell del Solsonès. L'ensemble Cristóbal de Morales, fundat pel seu director Pere Lluís Biosca el 2023 a Barcelona, integra un reduït grup de cantants solistes de trajectòria incipient que són també artistes especialitzats en música coral i que col·laboren amb alguns dels cors més rellevants d'Europa. El repertori de l'ensemble Cristóbal de Morales recorre èpoques i estils musicals que van des del segle d'or espanyol i el Renaixement fins a la creació actual. El 2024 va llançar un primer enregistrament del projecte sobre el llibre de misses i magnífiques del sacerdot sevillà Cristóbal de Morales, llibre que es conserva al Museu de Lleida. I la temporada passada va presentar el segon treball discogràfic. Aquest cop està dedicat a la missa Mille Regrets i aquest és el disc que presenten en el concert d'avui. Un programa, doncs, que explora la polifonia en estat pur, tan sòbria com expressiva. I ho fa a partir de l'obra d'un músic genial, un gran polifonista dotat d'una gran inventiva i amb un estil propi i ben definit. Cristóbal de Morales és hereu de la tradició de Johannes Ockeghem i Josquin des Prez, és a dir, de l'escola franco-flamenca, i és també precursor de l'obra polifònica de compositors posteriors. Destaca la influència que va tenir sobre Palestrina, que actua de pont amb Tomàs Lluís de Victòria, que vindrà després. El nostre protagonista, Cristóbal de Morales, va arribar a Roma el 1535 per ser, durant 10 anys, capellà cantó de la Capella Pontifícia. Morales va cantar al Vaticà a la mateixa època que allà mateix, a la Capella Sixtina, Miquel Àngel va acabar el Judici Final. Va ser en aquella estada a Roma que Morales, conscient dels mitjans que tenia a l'abast, va publicar dos llibres de misses. Això el fa un dels primers compositors de la història que va recopilar la pròpia obra. A més, ja en aquells temps va tenir una àmplia difusió. Un recurs habitual al Renaixement era escriure misses basades en cançons profanes o en composicions polifòniques que ja existien. De les 23 misses de Morales, n'hi ha 6 que parteixen de cants de l'època. Són les anomenades misses paràfrasi o misses paròdia. Les primeres parteixen de material monòdic, sovint popular, i les segones d'una obra polifònica. Per tant, aquestes no només imiten i amplifiquen la melodia de l'obra original, sinó que també ho fan amb les textures, les progressions harmòniques i les cadències. I la que sentim ara és una missa paròdia. Mille Regrets és una chanson polifònica, una cançó de comiat atribuïda a Josquin des Prez, el compositor més influent de principis del segle XVI. És la cançó amb la qual l'ensemble Cristóbal de Morales encetarà i tancarà el programa d'aquest concert. I és també la cançó que va inspirar Cristóbal de Morales per compondre la missa Mille Regrets, l'obra central del programa, al llarg de la qual reconeixem la melodia que recorre les 6 veus de l'obra. En conjunt, la missa és una pàgina austera, amb passatges homofònics que s'alternen amb el contrapunt. Cristóbal de Morales s'expressa amb un estil sobri, però també fa servir intervals i textures harmòniques que revelen intencionalitat emocional. Amb un tractament magistral i sensible, Morales promou la comunió amb la dimensió espiritual i contemplativa. En aquest sentit, és interessant que pareu l'atenció en el pes sonor de les veus interiors. Segons les descripcions fetes pels contemporanis, en les misses solemnes, les parts litúrgiques s'intercalaven amb motets o trops que comentaven i dotaven de significat el text de l'ordinari. I en aquest concert, Pere Lluís Biosca combina la missa Mille Regrets amb altres composicions, dos motets i un himne per orgue del mateix Morales i un tiento d'Antonio de Cabezón, que tocarà Juan de la Rubia, el reconegut organista titular de la Basílica de la Sagrada Família. Som-hi, doncs, l'ensemble Cristóbal de Morales i l'organista Juan de la Rubia, amb Pere Lluís Biosca al capdavant, ens ofereixen la missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, amb motets intercalats i la chanson Mille Regrets de Josquin des Prez per començar i per acabar. Els cantants que ens acompanyen són Anna Piroli, soprano, Eulàlia Fantova, mezzosoprano, Oriol Guimarà, Ferran Mitjans i Massimo Lombardi, tenors, i Ferran Albric, baríton.

0: Polifonia en estat pur, tan sòbria com emotiva i d'una intensa expressió mística, la mateixa que proclamava la mística castellana a través de figures com ara Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León o Sant Joan de la Creu. L'obra central del programa ha estat la missa Mille Regrets a sis veus del sevillà Cristóbal de Morales. L'ensemble Cristóbal de Morales i l'organista Juan de la Rubia, amb Pere Lluís Biosca al capdavant, ens han ofert aquesta joia del Renaixement amb motets intercalats i amb la chanson Mille Regrets de Josquin des Prez que hem sentit per començar i ara per acabar. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert del Festival Espurnes Barroques, un concert que van registrar Catalunya Música el juny del 2025 a l'església de Sant Pere de Madrona de Pinell del Solsonès i amb el qual l'ensemble Cristóbal de Morales ha presentat el seu segon disc, Mille Regrets. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentirem el quartet amb piano número 2 en la major, opus 26, obra composta l'any 1861 i estrenada a Viena el novembre de l'any següent. Ens sentim un enregistrament de l'any 1973 en què el trio Bozart col·laborava amb el viola Walter Trampler. Quartet amb piano número 2 en la major, opus 26 de Johannes Brahms.

Música de cambra de Johannes Brahms. És el quartet en piano número 2 en la major, opus 26, que hem sentit interpretat pel trio Bozart amb el viola Walter Trample.

0: Oxtail Stew o Estofat de cua de bou. Aquest és el títol de la cançó del cicle Quatre receptes de Leonard Bernstein que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
2: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença un nou capítol del Taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Un taller d'avui que ens ha de portar fins a Gràcia per saber com li va a la lutier Nayara Maistegui en el seu nou taller. Més endavant sentirem un reportatge en què Galdric Santana, a qui ja hem pogut sentir aquesta mateixa temporada al Taller del Lutier, ens parla d'un projecte que va idear ja fa un temps en què portava la música del Llibre Vermell de Montserrat a diversos edificis dissenyats per Antoni Gaudí. I finalment tindrem la caixa de ressonància, la secció que prepara Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, que aquesta vegada es fixa en una rica col·lecció d'instruments que conserven al museu. Aquest seria, a grans trets, el contingut del programa d'avui, un taller del Lutier que arriba al número 376 i que comencem ara mateix.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: una melodia la canta millor el violí que el piano, i la melodia és l'ànima de la música. Max Bruch.
1: Nayara Maiztegui és una luthier formada a Cremona que viu i treballa a Barcelona, on té el taller. La vam conèixer ja fa un temps, poc després d'instal·lar-se al seu nou taller, que aleshores tenia al districte de Nou Barris, de la capital catalana. Ara fa uns mesos, però, va traslladar-se i es va instal·lar en un altre barri de la ciutat, a Gràcia, molt a prop d'on viu. Per tot plegat, teníem ganes de tornar-nos a trobar amb ella perquè ens expliqués com viu aquesta nova etapa i també per saber quins projectes, és a dir, quins instruments té entre mans. De tot plegat, em va sortir la següent conversa que us convido a escoltar plegats tot seguit.

0: Bon dia, Nayara.
1: Bon dia.
0: L'última vegada que vam parlar amb tu fa, jo crec, gairebé 3 anys i estaves en un altre lloc. Avui visitem el teu nou taller.
1: Ara m'he mudat a... Aquí estic a, com a la línia entre Sant Gervasi i Gràcia i la veritat és que ha sigut un canvi que jo necessitava per continuar una mica amb la meva feina i continuar com obrint una mica de mercat aquí a Barcelona. Potser estava una mica amagada allà on estava, a Nou Barris, i molt contenta amb la rebuda i amb la benvinguda de tothom. I aquí estem a carrer Sant Eusebi 17.
0: Gràcia és un lloc que tradicionalment ha tingut molts lutiers. Vull dir que sembla natural que algun dia acabessis aquí, no? Més que Nou Barris, que potser no té aquesta tradició.
1: Sí, me n'he adonat, i era algo que jo no sabia, que hi ha com molta tradició d'artesans aquí. I molta gent que m'ha vingut a picar la porta, només a donar la benvinguda, a saludar, es dediquen al vidre, es dediquen a la ceràmica, i em trobo una mica més al meu ecosistema, diguéssim, amb la quantitat d'artesans que hi ha aquí. Sí, sí.
0: Quan fa que hi ets?
1: Que a l'estiu vaig començar a arreglar el taller, que és un talleret, és més petit, crec que tenia Nou Barris, però és més agraït, es veu més des del carrer, està un carrer més transitat i ja estic més contenta aquí. Crec que l'he decorat, m'està quedant maco i estic tenint més feina, molt contenta.
0: Que bé. En aquest temps que ha transcorregut, a més ha sigut mare. Vull dir que la vida t'ha canviat també en aquest sentit, no?
1: Fa poc, sí, una mica. Em sembla a vegades que jo no prenc les decisions com que la vida em porta on ella vol i de casualitat vam trobar un pis aquí al costat, que jo ja estava embarassada, i vam trobar una guarderia que ens agradava molt aquí al costat i jo vaig dir és que em queda treballar aquí al costat, també més còmoda, però també em semblava bona idea, però no va ser idea mia, va ser per comoditat i al final pues, m'ha portat la vida a ficar el taller aquí i estic molt més contenta. I vaig, torno de la guarderia perquè el tema de ser autònoma, dona treballadora, no només amb un bebè, sinó també embarassada, ha sigut una aventura, eh? Això jo no ho sabia. Encantada amb el tema, però és molta feina, eh? És molta feina. Menys mal que estic contenta en aquest taller.
0: Estem parlant de canvis. Ara aquí davant veig un instrument molt gros, això és un senyor contrabaix.
1: Sí.
0: Què estàs treballant ara, Nayara?
1: Aquest contrabaix tenia el cap trencat, un clàssic, no? Que cau de cap i es trenca el cap. I en realitat és una restauració menor, diguéssim. No has de fer, no has d'obrir la capsa ni res d'això, però m'està costant una mica, realment, la feina de contrabaix és molt complicada, físicament és molt pesada, sobretot que les sorpreses a vegades són una mica més greus que potser amb un violí. M'he trobat uns claus que no pensava que hi serien i bueno, ara estic barallant-me amb dos tornillos que no són de fusta, que són de paret. Bueno, que aconsello no anar a lutiers amateurs perquè després el següent es troba una sorpresa dramàtica.
0: Ho dius així com... Estàs com enfadada, eh?
1: Vaig passar malament, sí. Ahir ho vaig passar malament amb aquest tema, però bé, tot és feina, ja veig la llum i ja veig que es pot arreglar i tot perfecte. Sortirà perfecte, però m'han recordat una mica de luthier X amateur.

0: Descriu-nos una mica l'espai. Ja saps que això és ràdio, Nayara, ho hem d'intentar imaginar. Com el tens estructurat? És un sol àmbit, no?
1: És un sol àmbit. És un sol àmbit, però sí que hi ha diferents ambients, també per la meva concentració i per tenir una mica d'ordre, no? Nosaltres entrem per la porta i a la porta hi ha la taula de vernís, que amb la llum natural a mi em ve millor vernissar, retocar aquí. És com l'escriptori amb totes les ampolletes i tots els vernissos. I després, més endavant, tenim el banc de treball, que està a la meva mida, amb les eines a la paret, i seria com la part de construcció. Enmig hi ha una taula gran, que és la que em ve més còmoda pels contrabaixos, violoncels. De l'altra banda hi ha la taula de restauració, i més al fons, bueno, hi ha les fustes, una mica d'eines, una mica d'estotxos, i una vitrina on tinc els llibres importantíssims d'anar revisitant, i els instruments més cars o que tenen una mica més de valor a dintre d'una vitrina. I després tenim una part d'exposició on la gent pot provar instruments, i hi ha els cellos i els instruments penjats d'una prestatgeria.
0: Aquests instruments que tens penjats, n'hi ha de colors diferents, d'estils diferents?
1: Sí, hi ha de tot. Violí, viola, a baix estan els violoncels, de totes les mides, molt important per totes les edats, i també hi ha potser alguns més baratos de fabricants, del proveïdor, hi ha d'altres que són restaurats, que són una mica més antics, entre cometes la paraula antic. I després estan els instruments fets per mi. El cello se l'acaben d'emportar, se l'han emportat per provar uns dies, creuem els dits.
0: Un violoncel teu, fet per tu, eh?
1: Un violoncel meu. I ara aquí, a Barcelona, només tinc aquest violí, que és un Guarneri. Un model inspirat a Guarneri, però no és còpia de Guarneri. És el que hem estat parlant, que, diguéssim, com que ara hi ha com una corrent que a la gent li agrada molt les còpies. Tu agafes un instrument acabat de fer i l'autèntic Stradivari, en el qual està inspirat, o Guarneri, i són exactes, vale? Ara hi ha aquesta corrent, i és una corrent que és una mica... és actual, perquè fins ara hi havia una mica moda de l'antiguització, i va haver una època quan jo era estudiant que es portava l'instrument nou, i jo sempre he volgut vernissar la meva manera, m'ha semblat com la part més divertida, no, de la construcció, com dir, com el vull vernissar? Sense mirar la foto, sense mirar, sí, inspirant-me en algunes fotos, però sense fer una còpia exacta de l'antiguitzat en el model que m'estava inspirant. I ara això es veu que no està tan de moda, la gent demana sobretot instruments que siguin còpies quasi exactes. És un moment per la gent que hem vernissat com volíem, sempre, no sé, com ens trobaven els romàntics, que van decidir no escoltar què volia el client o no fer tant de cas, sinó dir, pues jo faré la meva composició com jo vulgui, i el que vulgui, que si li sembla bé, bé, i si no, jo continuaré composant a la meva manera. I és com aquest moment d'impàs, i bueno, tu decideixes si puges al tren o si continues fent el que tu vols. Jo m'ho he pres com un nou repte, no? Com dir, ostres, què he de fer? He de fer còpies? Jo no l'havia fet mai. Ho puc fer? Per suposat que sí. És un mètode diferent, seguir la tècnica, unes tècniques escolàstiques, acadèmiques, és com tornar a l'escola, quasi, però amb tots aquests anys d'experiència. Està sent una bona experiència. Estic fent un Sarasate, he agafat aquest model perquè la meva mare és basca, que Sarasate era de Navarra, eh? No, era de Pamplona. I he pensat, no sé, potser així m'inspiro més i tinc més paciència, perquè es triga més en fer una còpia que en fer a la teva manera freestyle.
0: Per tant, pel que entenc, Nayara, a tu no t'interessa tant el copiar instruments model exacte d'allò que et proposen, sinó t'agradaria tenir més llibertat, poder experimentar, no?
1: És molt difícil també fer una còpia, però des del meu punt de vista és com pintar un quadre, és com comparar fer una còpia exacta, fer realisme o fer surrealisme, per exemple, que tots els instruments han de tenir un sentit i una funcionalitat, eh? Però no té aquest punt de divertimento. Acabo de començar amb les còpies. Potser li agafo el puntillo i al final em diverteixo també. També és una forma, jo crec, més mecànica de treballar i no tan mental, no tan de creació, d'imaginar. És el que has de fer, és això, i tu ho fas.
0: Perquè tu treballes per encàrrec o fas els instruments que et venen de gust, una mica combines les dues coses?
1: Les dues coses, sí, hi ha algun encàrrec, encantada, però jo no puc deixar de construir perquè m'encanta. Ara estic fent el Sarasate aquest que t'he dit, que és còpia, però després estic fent un quintó, que en el folk a la gent li agrada molt, i estic fent el quintó i, de fet, ho estic fent de formes diferents, no?
0: Explica això del quintó. Què és un quintó?
1: Un quintó és un violí de 5 cordes. I d'una part, sí que amb el fons, amb la fusta del fons, sí que tens més llibertat, no només agafes auró, també podries agafar, o sigui, tenint el do de la viola, sí que et permet utilitzar fustes, no sé, com el fresno, el pollancre, el nogal, altres fustes, vale? Aquest és de pollancre, que de fet és, el vaig comprar com un tros d'arbre, no sé si veus trossos gegants de fusta.
0: Sí.
1: I estic fent aquest quintó amb el freestyle, que sempre m'ha agradat. Si és el que t'agrada, és que no t'aguantes. Però després sí que intento marcar-me el repte de veure si aconsegueixo fer bé una còpia. Un instrument superacadèmic, superexacte i matemàticament igual a l'original.

0: M'explicaves que tens més encàrrecs de fora que no pas d'aquí, que treballes més per l'estranger que no pas per Catalunya, per Espanya.
1: Em sorprèn que després de tants anys, diguéssim que les feines grans encara me les estan demanant fora. Aquí tinc feina, estic bé, vaig fent restauracions, vaig fent compra-venta d'instruments, lloguers, però una feina d'una restauració potser de 3 o 4 mesos i un instrument que te l'encarreguen amb tota la confiança, això encara internacionalment m'ho trobo. No sé la raó, no sé si és pel temps que porto aquí o potser la idea de luthier encara no encaixa amb el meu perfil de noia jove i a la gent encara li costa una mica. Noia jove i d'aquí, m'entens? Perquè després, si hi ha gent estrangera, crec que no es troben amb això. Diguéssim que ningú és profeta a la seva terra, diuen. I jo espero que això canviï, com que la gent se n'adoni que aquí, a Catalunya, tenim luthiers boníssims i reconeguts tant nacional com internacionalment. I tant com nosaltres sí que confiem en els músics joves, realment confiem, perquè, ostres, tenim orelles i diem, ostres, aquesta persona, saps? I a més els hem vist créixer. I que confiïn una mica ells també en nosaltres, els luthiers joves. Fora ja ho fan. I no estaria malament provar. Molt contenta, a Barcelona, però encara queda.
0: D'on et venen els encàrrecs? Com et troben?
1: És que jo he girat molt, he viatjat molt i ara amb un bebè no puc viatjar tant, però tots aquests anys d'estar viatjant, d'estar visquent fora, he fet contactes i realment el que vol ser luthier s'ha de moure. Si tu et quedes al teu tallaret, no sé, potser sí que trobes feina. A mi el que m'ha funcionat ha sigut moure'm, treballar fora i que et vegin i que vegin la teva feina. I tu agafar el teu instrument, agafar un bitllet d'avió i anar a Itàlia, a Anglaterra, a Suïssa, a França. Estats Units encara no l'he trepitjat. Em vaig quedar amb aquestes ganes abans de tenir el bebè. Però ja ho faré, ja ho faré. És el meu plan.
0: Abans has parlat dels violins que tens aquí penjant. Has dit que només un era teu, la resta... Quina funció tenen? Deies compra-venda d'instruments, també?
1: Sí, qualsevol que necessiti un instrument del preu que sigui, dintre d'una forquilla, que el pot trobar aquí, vull dir, o sigui, que quant costa un instrument? Pues costa des de 300 fins a 15.000. I aquí tenim una mica una mostra de tot. Quan et dic que aquí només tinc un, em referia a que tinc un altre a Londres, tinc un altre a Cremona, que els vas repartint a veure on la gent troba el teu instrument i s'enamora i se'l vol quedar.
0: Com funciona això? Vas tu físicament i deixes l'instrument a algun altre col·lega teu i això també passa al revés? És a dir, algun luthier, col·lega, et diu escolta'm, et deixo algun dels meus instruments, te'l deixo a tu perquè el provin, perquè em coneguin. Això funciona així una mica, no?
1: Sí, a mi m'agrada anar en persona i veure de tu a tu la persona que vendrà el teu instrument, si confia en la teva feina, si tu confies en aquesta persona, en aquesta botiga, en aquesta forma de vendre. També hi ha una part ètica, no? Que a mi m'agrada que els meus instruments estiguin a llocs, que te'n refies de la persona i que té com una bona energia. I ells també et truquen per telèfon i et volen conèixer, a veure què tal la relació, i llavors si poden deixar aquí algun instrument. Per ara, jo no tinc instruments de ningú, però sí que podria ser. Per ara és que t'ho dic, que acabo d'obrir aquí i anem a poc, perquè menja ja la feina i estic jo sola i és una època de reptes.

0: Tornem al lloc on som, a Gràcia. T'has donat a conèixer, la gent s'interessa, entren, pregunten una mica com estàs vivint aquestes primeres passes al barri.
1: El que té Gràcia, que jo no he conegut altres barris, és que la gent ve a saludar-te. Els botiguers veïns et venen a saludar, et venen a donar la benvinguda. També les botigues de música, entre nosaltres i altres lúties del barri, també ens parlem entre nosaltres, ostres, benvingut, si em ve alguna persona que necessita tal cosa, jo te l'envio, tu me l'envies a mi, i també només gent que ve a mirar. També hi ha moltes escoles de música i hi ha unes quantes han passat per aquí i bueno, estem intentant crear una nova relació.
0: De fet, és una xarxa que s'estableix, no?
1: Que jo no coneixia aquest tipus de xarxes veïnals. M'està sorprenent molt, sempre m'havia sentit, però a mi no m'havia passat mai. A Nou Barris sí que coneixia a dos o tres de les botigues i molt bé, però realment aquí veig una xarxa social, econòmica, m'està sorprenent.
0: Quantes hores passes aquí al taller, Nayara?
1: Al taller en realitat faig horari continuat de 9 a 5 i després tinc obligacions familiars. Però me n'adono que és una època una mica estranya. Tot ha de ser molt calculat, l'horari molt quadrat i tot ha de ser molt pràctic. De tal a tal hora es fa aquesta feina, després es fa aquesta altra feina. Sí que trobo a faltar una mica com hores de poder gaudir de la feina amb tranquil·litat, sense res al cap. I d'una banda m'organitzo molt millor perquè tinc un horari, un esquema estricta, però d'altra banda sí que és una època que tinc al cap el que he de fer. No puc viatjar amb la ment, somiar, ai, de quin color vull fer això? No, no, les decisions es prenen i es fan.
0: Hi ha poc temps per l'esbarjo, és això, no?
1: Sí, sí. No, no, tot a correcuita i la feina ben feta, acabada, sí, adeu del cap, sí.

0: Per què t'apassiona tant la restauració?
1: Jo quan vaig estudiar, jo vaig estudiar a Cremona, a l'Escola Antonio Stradivari, i els últims 2 anys de carrera tu pots decidir fer construcció o restauració. I en aquell moment jo vaig decidir restauració perquè era el que em donava més feina. Jo, pràctica sempre. Però amb els anys he descobert que les restauracions com més complicades, més delicades, amb més passes per fer, ara he de fer fins aquí, he d'esperar que s'aixugui, ara he de fer fins allà, compta amb 4 mides a la vegada. Aquestes són les que més gaudeixo. Crec que és la feina més cerebral de tota la loteria. Almenys és la que jo he de pensar més i és la que més gaudeixo, la que necessito més concentració. I sobretot, veure al principi i al final és com veure un instrument que ha reviscut, una cara nova i una vida nova per a aquest instrument. I poso molt en valor que la gent restauri el seu instrument. No perquè a mi m'agradi, sinó com també una mica respecte als instruments que ja han sigut creats per la mà d'algun luthier que mereixen continuar sonant.
0: Qualsevol instrument es pot restaurar?
1: Dintre d'un límit, dic d'un límit econòmic que valgui la pena o no. Dintre d'aquest límit tot es pot fer.
0: Quin percentatge ocupa la restauració en la teva feina? És un percentatge important? Mires d'equilibrar les diferents feines de reparació, de construcció, més o menys totes ocupen el mateix lloc o no?
1: La majoria de feina que tinc és restauració. Estic contenta per això i seria com un 60% de la meva feina. I després un 10%, 20% seria la compra-venta d'instruments del proveïdor i no fabricats per mi ni restaurats per mi, i una petita part que em deixen a mi unes poquetes hores a la setmana és per la construcció.
0: Abans parlaves d'un violoncel, aquest és l'últim instrument que has construït. Quins instruments tens en ment? Què t'agradaria fer els pròxims mesos?
1: M'estic traient com somnis de que tenia guardats, com això, fer una còpia ben bonica, fer un altre quintó, i després del cello aquest havia pensat fer una viola, Gasparo. Viola només he fet una a la meva vida i m'agradaria veure, a veure per on surt, sí, projectar una viola, però per ara mirarem com quedarà aquest quintó, que també el vull vernissar d'una forma una mica més neta, i a veure què tal aquest violí Stradivari model Sarasate.

0: Té amo aquest quintó o el fas esperant que algun dia algú s'hi enamori?
1: El quintó no té amo, encara. Sí que m'ha preguntat moltes persones, perquè jo vaig fer un i va tenir molt d'èxit. I després me'n vaig oblidar, vaig dir, va, ja faré un altre quan em vingui de gust. I em van preguntar unes quantes persones i crec, dic, ostres, potser estaria bé fer un altre. També jo crec que has de construir amb inspiració i motivació. Quan estàs construint instruments, com en una fàbrica, un darrere d'altre, que no tenen ànima, no tenen nom, no tenen cap tipus d'il·lusió, és que a mi no m'agrada treballar així. Sí que una mica has de ser pràctic. Però jo la veritat és que només construeixo quan tinc una inspiració i tinc ganes de fer aquest instrument i endinsar-me realment en aquest instrument. Perquè cada un és diferent, no és el mateix instrument més gran o més petit. Cada un té moltes característiques molt diferents. I ara he fet un quintó, estic fent un quintó i una còpia de violí perquè era el que volia fer ara mateix. Violoncel, un altre, per ara no, no tinc plan.
0: Quin és el teu segell? Què et diuen els que es queden, els que fas? Què destaquen? Per què s'enamoren dels teus instruments?
1: Em diuen que són molt personals, que aquest és un adjectiu que he sentit molt i que estan fets amb molt d'amor. I és el que m'han dit des de que vaig acabar l'escola i al principi jo no entenia aquests adjectius. Però ara, amb els anys, penso, ostres, sí, en realitat, perquè si només faig un instrument quan tinc ganes de fer-ho, amb motivació i confiant-li tot el meu carinyo i aquesta ànima que és necessària per cada instrument, al final, pues sí, crec que tindran raó, que estan fets amb molt d'amor.
0: És el millor que et poden dir, no? No sé si et poden dir alguna cosa millor. Evidentment que sonin bé, no? Però vaja, que destaquin la feina que hi ha al darrere. Això, la dedicació, vaja, penso que ha de ser molt positiu, no?
1: Sí, i el tema que siguin molt personals, entrem una altra vegada en això de estil a la teva manera o estil còpia. O sigui, què fem? Perdem aquesta personalitat en cada instrument? Fem tots còpies? És una dualitat difícil de... Ho estic meditant encara. Igualment, jo sé que inclús la gent que fa còpies deixa el seu segell en l'escultura, en el so. Però a mi m'agrada un segell més gran.
0: Doncs, Nayara, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per obrir-nos el teu taller. Moltes felicitats per aquest nou espai i que sigui per molts anys.
1: I moltes gràcies per venir i aquí tens les portes obertes sempre.
0: Gràcies.
2: El taller del Luthier.

La música que ha sonat al llarg de la conversa amb la luthier Nayara Maiztegui era tota tria seva. Músiques de Sarasate, Sibelius, Elgar, Fanny Mendelssohn, Teresa Carreño i ara al final de Clara Wieck o Clara Schumann. Era l'Andante Molto, la primera de les tres romances per a violí i piano d'aquesta compositora. Els intèrprets eren Nurit Stark, violí, i Cedric Pescia, piano.

El desembre de l'any 2021, coincidint amb la culminació de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família, es va presentar un audiovisual que feia un passeig per 13 obres d'Antoni Gaudí de titularitat pública o privada. Aquell projecte, coordinat i produït per Anna Mollet, gerent de Bellesguard, comptava amb la col·laboració de tots els gestors d'obres d'Antoni Gaudí, agrupats sota el paraigües del Consell Gaudí, una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En aquell audiovisual hi van participar un total de 18 músics que van interpretar Los Set Goigs, un fragment del Llibre Vermell de Montserrat, dirigits pel músic i arquitecte Galdric Santana, que va ser també l'encarregat d'adaptar i arranjar aquesta peça per a diverses formacions i instruments. L'audiovisual el trobareu a YouTube sota el títol d'Antoni Gaudí, Los Set Goigs, Llibre Vermell de Montserrat. I ara el que us proposo és un reportatge en què Galdric Santana, el responsable musical d'aquest projecte, ens parla de com va sorgir la idea i què es va tenir en compte.

Això és un projecte del 2022 que sorgeix arran d'aprofitar, diguem-ne, un romanent que havia quedat del Consell Gaudí, i llavors l'Anna Mollet va proposar: jo voldria fer un vídeo musical, que ja en vaig fer un per Bellesguard, però de totes les cases que representa de Gaudí el Consell. I llavors, com que tenim el Galdric aquí d'arquitecte conservador, doncs ens farà les localitzacions i la música, no? I llavors, bueno, i què fem de música, no? Allà s'havia de triar tot. I llavors, bueno, clar, ha d'estar contextualitzat en el món de Gaudí i, bueno, evidentment, influenciant per les meves pròpies dèries també, no? Se va acudir, doncs, el llibre vermell, no? Però com que també hi havia contextos de més d'un edifici que hi quadraven, doncs vaig dir: mira, si fem el llibre vermell, ja és una concreció. I què fem del llibre vermell? Bueno, si fem els set gojos, que a més ja està esculpit l'Ave Maria en la pedrera, hi ha una sèrie d'elements, el rei Martí, que segurament hi va participar físicament en l'època, perquè hi havia d'assistir el rei, doncs a Montserrat. Llavors va i pensar: doncs mira, ja està, els set gojos. I llavors, bueno, tot això, el termini era molt breu, perquè s'havia de resoldre, doncs, no, jo diria que devia ser un octubre o un novembre. I llavors, a partir d'aquí, tot era molt precipitat, Però és allò de que, bueno, quan tens ganes de fer coses, les acabes fent, no? I tot i que ningú tenia masses esperances, i fins i tot com que faig massa coses sempre, fins i tot deien: vols dir que se'n sortirà? I sí, me'n vaig sortir. Bueno, ens en vam sortir tots, perquè és una suma de molta gent.

com que el temps apremiava, doncs quan esculls aquesta peça, doncs clar, ja sentencies el projecte, no? Dius, bueno, doncs escollim aquesta peça i ja està, ja ho he declarat, ja està. I allò que començo a dir, bueno, vale, i què faré jo amb aquesta peça, no? Perquè clar, és una melodia que dius, vale, si tota la part, diguem-ne, està molt estudiada i tal, i no hi ha problemes amb aquesta partitura, però si la vull variar, si la vull arranjar, bueno, allò que tampoc t'ho planteges, no? Dius, bueno, no, farem un arranjament i ja està, el que calgui, no? Però allò que comences amb el teclat i comences a dir, ui, ui, ui, ui, on m'he ficat, ui, ui, ui, ui, això no admet tot el que vulguem i que s'entengui, ui, ui, ui, ui, ui. Però bueno, ja m'hi havia llançat i a partir d'aquí doncs va ser anar treballant, i llavors la proposta era com una mena de sortida cronològica en el temps, no? Estàs parlant d'un moment a l'edat mitjana, no? Que a més s'enfocava des de la perspectiva també dels esdeveniments històrics a Bellesguard. La idea era una mica adaptar-ho als diferents espais, no? I llavors, a més, hi havia una dificultat també molt grossa que me la vaig saltar a la torera, eh? I ho pagaré tota la vida, però que era allò de que, clar, a nivell de vídeo, doncs no pots fer vídeos ja estava molt retallat, però diguem-ne que vaig mirar cap a una altra banda, eh? I no em van voler matar perquè al final crec que els hi va agradar, però des del punt de vista pràctic, doncs són massa minuts. Però bueno, és el que és, no? Tampoc es podia resoldre, bueno, si es podia encara haver dividit entre dos, però tampoc que aconseguies que fos comercial o pràctic o com li vulguem dir, no?

Es tractava de fer una reproducció d'aquesta melodia sense voler una arqueologia estricta, però en canvi amb un sentit del coneixement històric, això sí. I llavors doncs, anava passant per la història a partir de la dada aquesta dels músics d'aquesta època, que eren sobretot cornamuses, rebequets i flabiols. Llavors per això comença el vídeo amb aquests instruments, però amb l'adaptació, diguem-ne, més recent possible, no? La cornamusa del 1800, el violí i el flabiol també, no? I a partir d'aquí doncs, anava creixent, diguem-ne, harmònicament, passant per una mena de renaixement també instaurat, i a més fins i tot jugant amb la connexió dels instruments. Sí que arqueològicament doncs, poso una mena de Santa Cecília, que també està allà representada, amb la Cristina Lis, i aquí sí que amb una reproducció d'un instrument original del moment. I, evidentment, acabo amb l'orgue, no? Que, evidentment, aquí és on tens més versatilitat amb un sol instrument per composar, diguem-ne, tot aquest circuit que anava descrivint en cada edifici també les seves singularitats, no?

pocs, que també jugava amb els miralls perquè és com van estudiar aquestes dues escultures precisament. I llavors tot té una mena de connexió constant entre l'espai i el contingut, no? Descriptiu musical, descriptiu històric. I bueno, vam acomplir la premissa, vam tenir en el temps que es demanava i bueno, jo crec que va ser un èxit.

Llavors em vaig plantejar, ostres, per què no en faig més, no, de coses d'aquestes? És allò de dir, m'han d'obligar per fer-les, no? I això em va fer com una mica de... Què faig, no? Hauria d'estar fent més vegades això amb altres temes, altres circumstàncies, eh? I que, de fet, ara intentarem repetir el 26 amb el centenari. Estic intentant imaginar-me una mena d'espectacle també a nivell urbà, eh? Amb l'experiència que també vaig viure en el seu moment amb la Naumàquia, a Barcelona, fent sonar campanars en els edificis, posant músics als terrats. Bueno, és una proposta que ara estem mirant a veure de com configurar-la per al 26. En totes les cases, en totes les obres alhora. I a més també jugant una mica amb les proves acústiques que ell feia, que pactava amb les parròquies, o sigui, en el fons, sense voler-ho, ja sabia, sense cap voluntat artística, justament, final sí, però no immediata, doncs ell es llevava a les 6 del matí, havia pactat amb les parròquies de Barcelona i sortia allà al seu terrat de la casa del Parc Güell a comparar totes les campanes que li interessaven de la ciutat, no? I des d'aquella part alta, doncs, anava sentint el que havia pactat amb les diferents parròquies, sense que ningú de la ciutat ho sapigués, eh? Era com una mica, doncs, repetir això, però ja amb una finalitat artística fina.

0: Així s'acaba aquesta versió de Los Set Goig del llibre vermell de Montserrat en l'arranjament de Galdric Santana. Una música que forma part de l'audiovisual que podeu trobar a YouTube amb el títol Antoni Gaudí, Los Set Goig, llibre vermell de Montserrat, i del qual n'hem extret la banda sonora. Un vídeo, per cert, que us recomano fervorosament si no l'heu vist encara.
1: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
0: Marisa, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Què trobem avui a la caixa de ressonància?
2: Doncs avui trobem harmònics.

0: Caiques.
1: Ah.
0: Un aeròfon de llengüeta lliure que trobem a moltes tradicions de música, des del blues, la música tradicional, i que també trobem aquí al museu, evidentment.
1: En teniu moltes, d'harmòniques?
0: En tenim gairebé un centenar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i totes elles són del mateix Dolan, del mateix col·leccionista. És un nom propi que està associat a l'harmònica, a aquest instrument i a com es va viure aquest instrument a Barcelona durant la segona meitat del segle XX. I aquest nom és Jordi Òdena. Jordi Òdena va ser un harmonicista, col·leccionista d'harmòniques, impulsor de mil i una iniciatives per donar a conèixer i per difondre aquest instrument. El seu nom artístic era Harmony George. Era un senyor increïble que es va dedicar pràcticament durant tota la seva vida a interpretar l'harmònica i a difondre aquest instrument. Va ser solista de diverses bandes de música moderna, com Ravels o Boys of Kansas City, i l'any 2002 va donar al Museu de la Música la seva col·lecció personal, amb gairebé un centenar d'harmòniques, i també documentació i algun objecte personal, algun objecte tipus trofeus i diplomes. Aquest conjunt d'harmòniques és com una història de l'harmònica posada en una vitrina, gairebé, perquè veiem de manera supercompleta com va néixer aquest instrument i com es va desenvolupar. I una cosa sí que està clara, que és que totes, o em sembla que n'hi ha una que no sabem la marca, per tant, tota la resta són de la marca Hohner, que és el fabricant d'harmòniques i acordions que ha dominat el mercat gairebé des de finals del XIX.
1: La gran referència.
0: La gran referència.
1: Clar, quan parlem d'harmòniques o pensem en una harmònica, ens imaginem un instrument de la mida de portar-lo a la butxaca. I d'harmòniques n'hi han de moltes mides, oi que sí?
0: N'hi han de moltes mides. La majoria ens la podem posar a la butxaca, però és que n'hi han des de que fan 3 centímetres, que gairebé no es veuen, i en canvi n'hi ha que fan més de mig metre, que són per l'acompanyament d'acords i baixos. Hi ha molts models d'harmòniques, és un instrument molt divers que s'ha anat transformant durant el segle XX de maneres molt variades i també, com tots els instruments, s'han transformat arrel de les demandes o les expectatives tant dels intèrprets com dels oients, no? Com tota la gent que està implicada en l'ús d'un instrument. Llavors hi ha harmòniques de blues que són diferents de les harmòniques clàssiques, que tenen diferents afinacions, i tot això, aquesta col·lecció ens ho mostra claríssimament. Les hem pogut sentir en directe alguna vegada amb un concert que vam fer el 2019 a càrrec de Joan Pau Comelles, que és un harmonicista fabulós, i ens va desvetllar tots aquests secrets de l'harmònica, totes aquestes varietats i aquestes maneres de tocar que tenen a veure amb la manera com està fet cada instrument.
1: Que sembla fàcil i no ho és.
0: Que sembla fàcil i no ho és, en absolut.
1: Deies que aquesta donació venia de Jordi Òdena, que és el gran col·leccionista d'aquests instruments. N'heu rebut d'alguna altra banda d'harmòniques?
0: Doncs sí, fa poques setmanes en van rebre 5 més, que són de la filla de Jordi Òdena, que les conservava a casa seva i que en un moment donat ha decidit contribuir a la difusió del patrimoni generat pel seu pare i ens va donar 5 harmòniques més. Evidentment, totes Hohner, per variar. Però són una harmònica de blues, una que és del model Marine Brand, que és un model que va tenir molt d'èxit, una altra Vic Valley, una altra petitona que no tenim massa identificada i una harmònica cromàtica, també Hohner, que és bastant gran, que té 36 centímetres de llarg.
1: Déu-n'hi-do. 36.
0: Sí, sí, és que n'hi ha que són gegants i n'hi ha que són petites miniatures, fins i tot tenim harmòniques de joguina, és a dir, versions mini d'un instrument que ja és força mini. Llavors és una col·lecció molt curiosa que també es pot veure al catàleg en línia, com tots els instruments que tenim, i que esperem que en el futur puguem donar-hi difusió i fer més concerts.
1: Per tant, entenc que la majoria d'aquestes harmòniques que va col·leccionar Jordi Òdena estan en perfectes condicions com per ser sonades.
0: Sí, sí, sí. Sens dubte. L'harmònica és un instrument que és difícil que no es conservi bé. És un instrument bastant sofert, bastant robust, no? I les harmòniques que ens va donar estan en perfectes condicions. I en Joan Pau Comelles ho va demostrar en el concert que va fer el 2019.
1: De quins materials està fet l'harmònica?
0: Doncs, bàsicament, de metall. I en alguns casos doncs, té protectors o té algun element que pot ser de cartró, pot ser de fusta, però en general és metàl·lic. Són instruments fets de diferents tipus de metall.
1: Si venim al museu, en trobarem, entenc, d'harmòniques.
0: Sí, en trobarem a les calaixeres que vam instal·lar al llarg de l'exposició permanent, que són unes vitrines que estan a part de les vitrines de l'exposició on expliquem la història de la música, però són unes vitrines en què volem explicar no un discurs molt elaborat sobre la història de la música i els instruments, sinó en què volem ensenyar coses boniques, volem ensenyar coses peculiars, petites meravelles. És com una mena de gabinet de les meravelles repartit pel museu. I és en aquestes calaixeres on podem trobar harmòniques d'aquesta col·lecció. Algunes molt curioses, molt petitetes, bé, pintoresques. És una col·lecció molt, molt curiosa.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, si veniu algun cop al Museu de la Música, sapigueu que podeu trobar-hi unes quantes d'aquesta rica col·lecció que conserven aquí, donada per en Jordi Òdena i la seva filla. Marisa, moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera. Gràcies a vosaltres.

Rumba estàtica, música de l'harmonicista Joan Pau Comelles, que podeu trobar en el seu treball discogràfic Harmonica Stage. Arribem al final, fins aquí el taller del Luthier número 376. Moltes gràcies a Nayara Maistegui, Galdric Santana i Marisa Ruiz Magaldi per fer-lo possible i a vosaltres per escoltar-lo. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: És la invenció per a teclat número 10 en sol major, número de catàleg 781 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyava Elisabet Joaier.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música.

0: Hem sentit la improvisació número 15 de Francis Poulenc, titulada Homenatge a Edith Piaf, tal com l'interpretava el pianista Jordi Camell.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. El passat 16 de setembre va morir l'actor i director Robert Redford als 89 anys. Sens dubte, Robert Redford va ser un dels grans entre els grans. Amb el seu cabell ros i el seu rostre lluminós, era un sol que omplia la pantalla. A vegades amb un rostre de bellesa radiant que fins i tot enlluernava. Tenia un estil actoral contingut, on sovint els seus silencis deien més que les línies de guió que interpretava. Els seus papers en grans pel·lícules, la seva faceta de director, en films compromesos tant amb la naturalesa com, sobretot, amb la possibilitat d'entesa entre les persones a pesar de les seves diferències, sempre en elles, amb una mirada comprensiva vers el gènere humà, la seva defensa del medi ambient com a defensor de múltiples causes i del cinema com a art, amb la creació del Festival de Sundance, el van fer, més que un actor i director, un referent d'una manera de pensar i veure el món. Al Violí Vermell hem pensat que no ens en podíem estar de retre-li un homenatge, oferint-vos un passeig per la seva carrera com a actor i com a director de cinema a través d'una selecció de les que hem considerat millors bandes sonores de les seves pel·lícules.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb un altre gran entre els grans, en Pau Blasi, el control tècnic.
0: El Violí Vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Robert Redford va néixer un 18 d'agost, data assenyalada on uns quants grans entre els grans han nascut, en el seu cas de l'any 1936, en un poble de l'estat de Utah, als Estats Units. Després d'una joventut de vida bohèmia que el va dur a Itàlia i a França, el 1958 ja a Nova York, va començar a interessar-se per la interpretació i a partir del 1960 va començar a tenir petits papers secundaris en pel·lícules i en sèries de televisió. Després de diversos papers secundaris, com dic, a la televisió, la primera gran oportunitat i el primer gran èxit al cinema li va arribar a Robert Redford amb la comèdia romàntica Descalços pel parc, el 1967. Robert Redford ja venia de protagonitzar l'obra de teatre de Neil Simon, de la que la pel·lícula va ser la versió adaptada a la gran pantalla. Però, és clar, el ressò que va tenir la seva presència en el cinema el va catapultar. A més, a la pel·lícula va tenir com a coprotagonista a la Jane Fonda i la química entre ells dos en pantalla va ser determinant per a l'èxit del film. La pel·lícula, dirigida per Gene Sachs, ens explica la història d'una parella tot just acabada de casar i els seus primers dies de convivència, en els que es fa palesa la diferència de caràcters de cadascú. Ell, un jove advocat que posa per davant de tot la seva carrera, un paio tot formalet, ell, i ella, una jove vital, apassionada, romàntica, impredictible. Una comèdia que ara ja ha quedat desfasada, però que te la pots mirar de manera agradable, jugant per jugar al joc que et proposen, i passes una bona estona. La banda sonora de Descalços pel parc és de Neil Hefti, un compositor que va treballar força als anys 60 i del que sobretot es coneix la sintonia de la sèrie televisiva Batman dels anys 60. Segur que us en recordeu, aquella que feia Batman, viru, viru, viru, viru, viru, Batman... Bueno, deixem-ho córrer. Sentim el tema dels crèdits inicials de Neil Hefti per a Descalços pel parc, que inclou cançó, com era típic en l'època, lletra de Johnny Mercer.

I si Descalços pel Parc va suposar l'arrencada exitosa de Robert Redford en l'actuació, només dos anys després, el 1969, protagonitzava un film al costat d'una altra de les grans estrelles del moment, amb qui se'l comparava sovint, Paul Newman. La pel·lícula la coneixem com a Dos homes i un destí, però el seu títol original és Butch Cassidy and Sundance Kid, el nom dels dos pistolers atracadors en els anys finals de l'època del western, quan l'Oest ja començava a civilitzar-se i personatges com ells estaven quedant fora de lloc. Una pel·li d'aventures emocionant, en la que l'atractiu més gran és, sens dubte, veure junts Paul Newman i Robert Redford. Pel que fa a la banda sonora, ai las, és d'en Burt Bacharach i a mi no m'ha agradat mai. Reconec que va trencar tots els esquemes de la música del western en ser una banda sonora de ritmes pop, però és una música banal, posada només amb objectius comercials, i que amb les imatges, simplement, ella va per una banda i les imatges i els seus significats van per una altra. Però ves, no deixa de ser una banda sonora molt, molt representativa d'uns temps i del que li passava a la música de cinema en aquella època, a finals dels 60s. De la banda sonora de Dos homes i un destí, tothom recorda la cançó Raindrops Keep Falling on My Head, gotes de pluja damunt del meu cap, però cal recordar que aquesta cançó sonava en una seqüència on el protagonista era en Paul Newman. Per tant, com a audició, us ofereixo el tema titulat The Sundance Kid, que és el nom del personatge que interpretava en Robert Redford. Música de Burt Bacharach.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: I si hi ha un any d'aquells importants veient la carrera de Robert Redford, un d'ells va ser, sens dubte, el 1973. Aquell any, Robert Redford va interpretar dues pel·lícules molt diferents entre elles que han passat a formar part en majúscules en la història del cinema. Dues pel·lícules que són de les primeres que es destaquen quan es parla de Robert Redford. La primera és The Sting, el cop, el golpe, la pel·lícula dirigida per Josh Roy Hill, en la que en Robert Redford tornava a compartir protagonisme amb Paul Newman, o viceversa. Una pel·lícula, la trama de la qual és tota la planificació, organització i muntatge i desenvolupament d'un enorme timo per fotre-li els calés a un paio que havia fet mal a un amic de la parella protagonista. Una pel·lícula d'aquelles que sempre que te la trobes que la fan a la tele, com a mínim t'hi quedes una estona i com a màxim saps que t'hi enganxaràs fins al final. Atenció a aquestes dues bandes sonores d'aquestes dues pel·lícules del 1973, perquè les dues són del mateix compositor, Marvin Hamlisch. Per al cop, Marvin Hamlisch va adaptar temes de Scott Joplin, un músic de ragtime, aconseguint no només ambientar perfectament la pel·lícula amb una història que transcorre als anys 20, sinó també, de pas, tornar a popularitzar l'obra de Scott Joplin. Entre els temes de Joplin es destaca el que es va utilitzar com a tema principal de la banda sonora, el tema d'Entertainer.

I l'altra gran pel·lícula protagonitzada per Robert Redford l'any 1973 va ser, sens dubte, Tal com érem. El film romàntic dirigit per Sidney Pollack i protagonitzada també per la Barbara Streisand. La història, la de la relació entre dos joves que es coneixen a la universitat i que, tot i ser diametralment oposats l'un amb l'altre, senten una atracció mútua que esdevé un amor romàntic tempestuós que els posa a prova constantment. Si ho voleu veure així, és com una mena de Descalços al parc amb què hem començat el programa, però molt millor, una història molt més madura, més adulta i molt més humana. Un film boníssim, amb en Redford i l'Streisand guapíssims i fent-nos sentir el que senten els seus personatges. Una història amb un dels millors finals que mai s'han rodat en la història del cinema. I una història, és clar, que no seria la que és sense la música de Marvin Hamlisch, una banda sonora basada en la seva major part en la cançó que obre la pel·lícula i del mateix títol, Tal com érem, amb música del mateix Marvin Hamlisch i lletra d'Alan i Marilyn Berman. I abans us he dit que tant el cop com aquesta, Tal com érem, eren del mateix compositor, Marvin Hamlisch. Però és que no només això. Marvin Hamlisch va guanyar l'any següent tots els 3 Oscars musicals amb aquestes dues bandes sonores. Òscar a la millor banda sonora i a la millor cançó amb Tal com érem i Òscar a la millor música adaptada per El cop. Sentim naturalment la cançó Tal com érem, amb la veu, és clar, de la Barbara Streisand. Gran, gran.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Els 60s i els 70s van ser les dues grans dècades com a actor de Robert Redford. Però si els 60s van tenir els seus inicis i l'arrencada seva de debò no es va produir fins la segona meitat de la dècada, tota la dècada dels 70 va ser plena de pel·lícules seves lluint protagonisme, carisma i participació en bones històries i amb bons directors a parts iguals. Abans parlàvem de Tal com érem, del 73, un film del director Sidney Pollack. Doncs amb en Sidney Pollack, Robert Redford va repetir el 1975 amb la pel·lícula Els tres dies del Còndor, un film de molta tensió i intriga en una trama vinculada a l'espionatge i on en Redford és l'únic que sobreviu a un atac a la seva oficina clandestina governamental i es passa la pel·lícula mirant d'esquivar els que volen matar-lo, en una trama plena de sospites i mitges veritats. Una excel·lent pel·lícula amb una excel·lent interpretació de Robert Redford. Hi ha qui diu que fins i tot és la millor. La banda sonora dels Tres dies del Còndor va anar a càrrec de Dave Grusin, un compositor que a mi sempre m'ha agradat força, ja li vam dedicar un programa ja fa anys, amb una música per al cinema que és hereva de la de Mancini, però amb un estil molt propi i molt pròpia també de la seva dècada. Quan sentim ara el tema principal d'aquesta banda sonora, segur que ens traslladem als 70, així com per art de màgia musical.

Aquell mateix any, 1975, a més dels tres dies del Còndor, Robert Redford va protagonitzar una altra pel·lícula d'un caire molt diferent. Em refereixo al Gran Waldo Pepper, pel·lícula dirigida per Josh Roy Hill, en la que en Redford feia d'aviador que feia exhibicions.

Robert Redford no va poder defugir de participar en alguna pel·lícula bèl·lica d'aquelles que es feien sobre grans batalles de la Segona Guerra Mundial. Tot i que tardana, estem parlant de l'any 1977, Un pont massa llunyà és una de les grans pel·lícules representatives d'un subgènere dins de les pel·lis de la Segona Guerra Mundial, que és aquell de pel·lícules molt llargues on surten moltes estrelles del cinema. En aquest cas, un film dirigit per Richard Attenborough, i sortien, atenció, en Dirk Bogarde, en James Caan, en Michael Caine, el Sean Connery, el Delholm Elliot, l'Eliot Gould, el Gene Hackman, l'Anthony Hopkins, el mateix Robert Redford, la Liv Ullmann, en Maximilian Schell o fins i tot en Laurence Olivier. Déu-n'hi-do, uns quants, eh? Entre d'altres, n'hi havia més. La banda sonora la va compondre l'anglès John Addison, música acadèmica i com cal, amb tots els requisits i ingredients d'una bona banda sonora per a film de guerra de la Segona Guerra Mundial, amb format i optimisme de marxa militar i trompeteria heroica i timbal marcant el ritme de la desfilada. Ah, un tema xulo.

Una altra excel·lent banda sonora i també una altra excel·lent pel·lícula protagonitzada per Robert Redford és Brubaker, dirigida per Stuart Rosenberg. Segurament molts de vosaltres heu vist la pel·lícula. En Robert Redford fa el paper d'un director nou d'una presó que el primer que fa és infiltrar-s'hi d'incògnit com un pres més per conèixer de primera mà les condicions de vida en aquesta presó, per ser conscient dels excessos que s'hi cometen, per així després, una vegada ja descobreix la seva veritable identitat, mirar de reformar el sistema penitenciari. La banda sonora és de Lalo Schifrin, una banda sonora tranquil·la en la que aquest compositor va unir música folk i surenya amb el seu propi estil jazzístic, però en plan tranquil. El seu tema principal a mi m'agrada força i jo us convido a sentir-lo.

I arribem ara a la que és segurament, junt amb el cop i tal com érem, el film protagonitzat per Robert Redford més recordat de tots els de la seva carrera. Memòries d'Àfrica, el film dirigit per Sidney Pollack, basat en el llibre La granja africana, novel·la autobiogràfica de Karen Blixen, o Isaac Dinesen, el que vosaltres preferiu, amb una història romàntica ambientada a la selva africana entre una dona aristocràtica danesa, encarnada per la Meryl Streep, i un caçador aventurer i romàntic, que és en Robert Redford, naturalment. Diuen que Meryl Streep va acceptar de fer la pel·lícula sense llegir el guió, només perquè va saber que hi havia una escena en la que en Robert Redford li rentava el cabell. Sigui com sigui, és una gran pel·lícula que forma part de la història del cinema i que, ja ho podem tenir clar, no seria la pel·li que és sense la banda sonora de John Barry. El seu tema principal és un dels temes més importants de la història de la música del cinema dels anys 80. Una música que, sense tenir res d'africana, des d'aleshores s'ha convertit en una expressió occidental de la nostra mirada sobre el continent africà.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Vull aturar-me ara en la carrera de Robert Redford com a director de cinema. La veritat és que és en aquesta faceta que de director on Redford mostra millor el seu caràcter, la seva personalitat, les seves conviccions i la seva mirada sobre el món. Robert Redford es va estrenar en la direcció cinematogràfica l'any 1980 i ho va fer amb una extraordinària pel·lícula que a mi sempre m'ha agradat molt i que és bona ja des del títol mateix, Gent corrent. I la pel·lícula va d'això, d'una família, d'unes persones normals i corrents a les que la desgràcia les sacseja de dalt a baix per la mort del fill gran en un accident de navegació, amb el segon fill totalment traumatitzat pel dolor i la culpa i amb una mare i un pare que amb prou feines saben què fer, amb tanta tristesa i tanta confusió, pressentint, sentint i volent o no ser conscients que el seu món de fins ara, ordenat i burgès de classe mitjana, ha saltat pels aires, havent de mirar cara a cara la vida i a ells mateixos. Una pel·lícula en la que ningú és jutjat i a tots podem comprendre, en un molt bon guió i unes extraordinàries interpretacions. Gent corrent va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula i al millor director, i recordem que era la primera pel·lícula que dirigia Robert Redford. Una pel·lícula que adquireix un to molt particular per la música que sona només en moments escollits amb delicadesa. Una banda sonora de Marvin Hamlisch, que va ser el seu tema principal en una versió arranjada del cànon de Pachelbel. Sentim el tema dels crèdits inicials del film, en els que el tema és cantat per la coral de l'escola, on podrem veure ja els dos joves protagonistes de la pel·lícula que hi canten. Una versió coral del cànon arranjada per Noel Goemann.

pare, pastor protestant de sòlids i rígids principis. De petits, els dos germans ja se'ls veu de caràcters i personalitats diferents, gairebé oposades. Les diferències, i amb elles els greuges, es van fent més grans a mesura que ells mateixos creixen i es fan grans. Tot i que hi ha una cosa que els uneix per igual, l'afició que els va inculcar el seu pare per la pesca amb mosca al riu de prop de casa seva. Una pel·lícula que de nou parla de famílies i de nou amb el pas del temps i la superació o la integració de les ferides i de les diferències com a tema. Una excel·lent pel·lícula i una excel·lent banda sonora de Mark Isham, un compositor que es mereixeria un violí vermell ben aviat. De moment quedem-nos amb el tema principal d'aquesta banda sonora, El riu de la vida, amb la que el compositor Mark Isham va ser nominat a l'Oscar. Deixeu que la veu del violí solista us guiï per un tema volgudament bucòlic i de sonoritats senzilles que ens abocaran la natura. I això, el riu de la vida, com passa amb els seus revolts tumultuosos i els seus moments de placidesa.

La tercera pel·lícula i tercera banda sonora que volem destacar-vos de les que va dirigir Robert Redford va ser L'home que xiu-xiuejava els cavalls, una història sobre una nena, una joveneta Scarlett Johansson de 13 anys, que pateix un tràgic accident amb el seu cavall, a conseqüència del qual tant el cavall com la nena queden profundament traumatitzats. La mare de la nena decideix recórrer un entrenador amb gran talent sanant cavalls, un home que xiu-xiueja els cavalls, interpretat pel mateix Robert Redford, el qual, sanant el cavall, intentarà sanar també la nena. La pel·lícula es va convertir en un èxit de taquilla immediatament, en una pel·lícula amb una feliç conjunció de bones actuacions, història efectiva, paisatges subjugants i una bona banda sonora de Thomas Newman, que ja sabeu que és un dels compositors de capçalera de qui us parla. De L'home que xiu-xiuejava els cavalls sentim el tema dels crèdits finals, música de Thomas Newman.

Bé, acabem de sentir el tema dels crèdits finals de la banda sonora de Thomas Newman per a l'home que xiuxiuejava els cavalls, film dirigit per Robert Redford el 1998. Però resulta que aquesta pel·lícula té dues bandes sonores. M'explico. Thomas Newman no va ser la primera opció com a compositor escollit per compondre la música d'aquesta pel·lícula. Robert Redford, abans, havia encarregat la banda sonora a John Barry, però va resultar que, pel que sembla, el resultat final de la música no va convèncer gens al Robert Redford i va decidir prescindir dels serveis de John Barry. I aleshores va ser quan va encarregar a correcuita una nova banda sonora a Thomas Newman. John Barry va quedar força disgustat d'haver sigut rebutjada la seva música i va decidir aprofitar els materials i temes que ja tenia compostos per a aquesta pel·lícula per enregistrar-los i editar-los en un disc propi. I així va ser que vam tenir el disc titulat The Beyondness of Things, la pertinença de les coses. Si us sembla, us n'ofereixo un dels temes, precisament el del títol del disc, i com que encara tenim fresc el tema que hem sentit de la banda sonora de Thomas Newman, així podrem comparar-los. Realment, el to del film hauria sigut diferent.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Hem d'anar acabant. Si us recordeu, la nostra primera audició d'avui ha sigut la del tema dels crèdits d'inici de la pel·lícula Descalços pel parc, un dels primers films de Robert Redford que compartia protagonisme amb Jane Fonda. I, sens dubte, el paper que va marcar el punt d'inflexió dels seus inicis, a partir del qual va començar la seva consideració d'estrella cinematogràfica. Una pel·lícula de l'any 1967. Doncs bé, la nostra darrera audició d'avui serà d'un film de clavats 50 anys després, del 2017, d'una de les últimes pel·lícules de Robert Redford després d'una carrera plena d'èxits i assolint la condició d'una de les millors estrelles de la història del cinema. I una pel·lícula amb la que comparteix protagonisme també amb una ara ja veteraníssima Jane Fonda. La pel·lícula es titula Nosaltres en la nit i és la història d'amor entre dues persones de la tercera edat ja retirades en l'ocàs de les seves vides. És bonic veure-la pensant en els dos jovenets Redford i Fonda que protagonitzaven l'altra pel·lícula de 50 anys enrere. La banda sonora de Nosaltres en la nit, tot i ser d'Eliot Goldenthal, un molt bon compositor, està farcida de diverses cançons. Nosaltres sentirem el tema dels crèdits finals, que inclou entremig el tema de Highwaymen. Atenció, la cançó emblemàtica de la banda musical de Highwaymen, formada ni més ni menys que per Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristofferson i Waylon Jennings.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui en el que hem volgut retre el nostre particular homenatge a l'actor i director de cinema Robert Redford, que ens va deixar el passat 16 de setembre fent un repàs d'algunes de les millors bandes sonores de les seves pel·lícules, tant en la seva faceta d'actor com en la de director. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui ens submergim en l'apassionat univers musical de l'Argentina. Primer, amb les obres d'Astor Piazzolla, el creador de l'anomenat Nou Tango, i després amb la missa a Buenos Aires, la missa tango de Martín Palmeri, una trobada entre el tango i la música sacra. Ens acompanyaran Agnes Lipka, soprano, Víctor Hugo, bandoneó, i el mateix compositor Martín Palmeri, al piano, que actuen al costat del cor i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i dirigits per Mariano Chiacchiarini. Tot això des de la Filharmonia de Colònia, gràcies a aquest enregistrament fet per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, el juny del 2025 i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Astor Piazzolla va ser el responsable d'haver portat el tango a les sales de concert. La seva obra va revolucionar el tango tradicional. A la música que Carlos Gardel havia fet conèixer a tot el món, Piazzolla hi va incorporar elements de jazz i clàssica. Avui, l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, dirigida per Mariano Chiacchiarini, ens brinda l'oportunitat de sentir tres obres d'aquest gran músic argentí. Primer, una de les pàgines més velles de la seva producció, el tango Oblivion, que parla de l'oblit amb un to de melanconia i que Piazzolla va compondre durant una estada als Estats Units. Després s'afegirà a l'escenari un dels bandoneistes més destacats del món, el franco-argentí Víctor Hugo, que tocarà la Fuga y Misterio, una fuga tanguificada, si es pot dir així, que pertany a l'opereta Maria de Buenos Aires. I per acabar aquest bloc, que oferiran sense interrupcions, arribarà el famós Libertango, tot un clam per la creativitat i la llibertat musical del gènere. El Libertango va consagrar Piazzolla a Europa i, per exemple, apareix cantat per Grace Jones a la pel·lícula de suspens Frenètic, escrita i dirigida per Roman Polanski el 1988 i que protagonitzaven Harrison Ford i Emmanuel Seigner. Oblivion, Fuga y Misterio i Libertango, tres tangos d'Astor Piazzolla.

Oblivion, Fuga i Misterio i Libertango, tres tangos d'Astor Piazzolla, el responsable d'haver portat aquesta música popular de ball a les sales de concert. Música de ball associada a la passió i a l'amor, avui en la seva vessant més orquestral i expressiva, a càrrec de Víctor Hugo Bandoneo i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, WDR. I a continuació, el tango es troba amb la música sacra, una idea a primera vista difícil d'encaixar, la dansa més sensual de totes en un context eclesiàstic. Tanmateix, el 1996, el compositor argentí Martín Palmeri es va atrevir a combinar en una mateixa partitura el tango amb el text en llatí de la litúrgia, amb un resultat molt atractiu. El títol, Missa a Buenos Aires, Missa Tango, ja ho diu tot sobre l'essència de la composició, que aplica tot l'univers passional i emocional del tango i la milonga a la tradició coral simfònica sacra. L'obra segueix l'estructura clàssica de la litúrgia catòlica, és a dir, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, però incorpora ritmes sincopats, enèrgics i algun element popular. És per orquestra de corda, piano, bandoneó, l'instrument emblemàtic del tango, i el protagonisme el tenen el cor i una veu solista que oficia la cerimònia. Nosaltres la sentim en la interpretació de la soprano Agnes Lipke, el bandoneista Víctor Hugo i el mateix compositor Martín Palmeri al piano. Amb ells, el cor i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, tots dirigits per Mariano Chiacchiarini. Una esplèndida versió de la missa a Buenos Aires, missa tango de Martín Palmeri.

És la missa a Buenos Aires, coneguda i interpretada arreu del món amb el nom de Missa Tango, del compositor argentí Martín Palmeri. Una obra del 1996 que combina la tradició coral simfònica sacra amb les ambientacions profanes del tango i la milonga. Ens acompanyaven la soprano Agnes Lipka, el bandoneista Víctor Hugo i el mateix compositor Martín Palmeri al piano. Amb ells, el cor i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, tots dirigits per Mariano Chiacchiarini, que ara, per correspondre als aplaudiments del públic de la Filharmonia de Colònia, dirigeix una peça fora de programa. Tornem a Astor Piazzolla per sentir l'Ave Maria, titulat originalment Tanti anni prima, que el músic va compondre per la pel·lícula Enric IV amb Marcello Mastroianni i Claudia Cardinale i dirigida per Marco Bellocchio el 1984. Ave Maria d'Astor Piazzolla.

0: És l'Ave Maria d'Astor Piazzolla, el bis que han ofert el cor i l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigits per Mariano Chiacchiarini, amb la soprano Agnes Lipka i el bandoneista Víctor Hugo, després d'haver interpretat la missa a Buenos Aires, la missa tango, de Martin Palmeri i tres tangos d'Astor Piazzolla. Una atractiva trobada entre el tango i la música sacra en aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, el juny del 2025 a la Filharmonia de Colònia i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació i ho fem amb un dels quintets de corda de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim el quintet número 2 en do major, Kühl 515, una obra composta a Viena l'any 1787 i que sentim interpretada pels Zuckermann Chamber Players.

0: Wolfgang Amadeus Mozart és l'autor d'aquest quintet de corda número 2 en do major, Kühl 515, que hem sentit interpretat pels Zuckerman Chamber Players.
1: Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, temporada número 24 a la sintonia de Catalunya Música, agraïts per la vostra atenció de part dels qui ho fem possible, l'Oriol Pinar, que retalla, enganxa i cuina i ho sofregeix des de la sala de màquines, i Jaume Radigales, que us ho presenta amb molt de gust davant dels micròfons. Avui una nova veu d'aquestes que protagonitzen allò que anomenem l'edat d'or de la fonografia operística. Avui anem a Itàlia i en recuperem la veu d'un dels barítons amb un repertori prou versàtil, si bé va ser especialment conegut per les seves interpretacions rossinianes i mozartianes, però que va fer també incursions en altres repertoris. Una veu pura, la del baríton al que avui dediquem el programa i que responia al nom de Bruscantini, Sesto Bruscantini.

0: Nascut a Civitanova Marche el 10 de desembre de 1919 i moriria el 4 de maig de l'any 2003. Parlem de Sesto Bruscantini, baix baríton, per ser precisos, italià i un dels cantants més importants de la postguerra. El seu repertori es va caracteritzar per la gamma musical i dramàtica de nombrosos papers i d'un repertori ampli. Inicialment es va especialitzar en papers còmics de les òperes de Mozart, com ara Les noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, també de Rossini, amb papers interpretats en òperes com Il Turco in Italia, L'italiano in Algeria, El barber de Sevilla o La Cenerentola. Va cantar també òperes de Donizetti, com ara L'Elisir d'Amore, La filla del regiment i Don Pasquale, i també en òperes en les que va cantar més d'un paper, com és el cas, per exemple, de Les noces de Figaro. Va cantar els papers de Figaro i de Comte, o Alfonso del Così fan tutte, a més de Guglielmo, per no parlar de Dulcamara i Belcore, el d'Elisir d'Amore, Malatesta i Don Pasquale en Don Pasquale, i atenció, del Don Giovanni va interpretar els quatre papers masculins per a baix, és a dir, Don Giovanni, Leporello, Masetto i Il Commendatore. Ens sentim ara la de Mozart, l'ària del quart acte que canta Figaro, Aprite un poco gli occhi, amb el recitatiu precedent, Tutto è disposto. Un enregistrament fet l'any 1955, quan Bruscantini comptava 36 anys, en el marc del Festival de Glyndebourne, amb direcció musical de Vittorio Gui.
1: Tutto è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente ed essa

Declaració ressentida i misògina la que canta Figaro al quart acte de les noces de Figaro amb aquest aprite un poco gli occhi, precedit pel recitatiu Tutto è disposto de les noces de Figaro de Mozart. Sentíem la interpretació de Sesto Bruscantini en el marc del Festival de Glyndebourne de l'any 1955, en aquesta ocasió amb la direcció musical de Vittorio Gui. Us dèiem que Mozart va ser un dels repertoris habituals de Bruscantini i que va interpretar els quatre papers per a baix de l'òpera Don Giovanni. Ara sentim l'ària del catàleg, l'ària de Leporello, del primer acte, Madamina, il catalogo è questo, en una interpretació dirigida per Carlo Maria Giulini l'any 1970 amb la participació de l'orquestra de la RAI italiana.

Sesto Bruscantini en aquest enregistrament de 1970 del Madamina Il Catalogo e questo l'aria de Leporello, el primer acte del Don Giovanni de Mozart en una gravació feta l'any 1970 amb els efectius de la RAI italiana dirigida per Carlo Maria Giulini. Bruscantini, tot i que va començar com a baix, va centrar després el repertori més en la corda baritonal i durant molt de temps va cantar els grans papers de baríton a les òperes de Giuseppe Verdi. Va obtenir un gran èxit al Festival de Glyndebourne als anys 50 i més tard a la Lyric Opera de Chicago. Durant la seva carrera va cantar en places importants com poden ser la Scala de Milà, l'Òpera de Roma, l'Òpera de Viena, el Metropolitan de Nova York, el Festival de Salzburg i també d'altres teatres, principalment europeus. Va cantar en diverses ocasions també al Gran Teatre del Liceu, per exemple, el paper de Malatesta en unes funcions de Don Pasquale el 1974 i el 1979, el Fígaro del Barber de Sevilla l'any 1976, el Dulcamara del Lisir de More el mateix any, Don Alfonso de Così fan tutte el 1979, Dandini de la Cenerentola, Rossiniana el 83 i el Fra Melitone de la Forza del Destino l'any 1979. La de Bruscantini era una veu flexible i la seva extraordinària presència escènica unida a un gran treball actoral van caracteritzar les seves interpretacions i li van permetre cobrir amplis àmbits de la música vocal, des del Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi fins a obres contemporànies com l'Èdip Rei d'Igor Stravinsky, amb un repertori que incluïa uns 150 papers en més de 100 òperes. Els seus pares eren Dante i Ena Bruscantini Palotta. Sesto va aparèixer per primera vegada als escenaris amb 8 anys, quan va pronunciar un text en una representació en què intervenien diverses peces musicals i ell va pronunciar unes frases en el transcurs d'una interpretació del cèlebre minuet de Luigi Boccherini, aquell minuet procedent d'un cèlebre, per altra banda, també quartet de corda. Va tenir la seva primera aparició com a cantant als 20 anys, l'any 1939, en el paper del capità Hun Yi de l'opereta The Geisha de Sidney Jones. Això passava al teatre Beniamino Gigli de Civitanova Marche, la seva ciutat natal. El pare de Bruscantini era advocat i per això Sesto va començar a estudiar dret a la Universitat de Macerata, però va decebre les esperances del seu pare i va dedicar-se exclusivament a la música al Conservatori de Santa Cecília de Roma. Animat per un oncle amant de la música, va propiciar-li els estudis de cant i va ser així com el 1946 va debutar novament a Civitanova com a Collini en unes funcions de la Bohème de Puccini. Després va passar un any a l'Escola d'Òpera de Roma cantant en concerts i petits papers com el notari de Janis Kiki o el primer Nazarè en unes funcions de la Salomé de Richard Strauss cantades en llengua italiana. Va cantar per primera vegada el paper de Don Jerónimo a l'Escala de Milà l'any 1949 en unes funcions d'Il Matrimonio Segreto de Cimarosa, un paper que mantindria en el seu repertori durant molts anys i que va ser també l'inici d'una carrera de 40 anys. El repertori divuitesc li esqueia perfectament i és així com el sentim en aquesta escena de La serva padrona, aquesta ària meravellosa del protagonista masculí, Sempre in contrasto, que sentim amb l'acompanyament de l'Orquestra Sinfònica de la RAI de Milà en direcció d'Alfredo Simonetto, una gravació de 1950 que de fet procedeix d'un programa televisiu, d'una filmació d'aquesta serva padrona al costat de la serpina d'Anna Mofo i del gran Uberto, que va ser sempre Sesto Bruscantini.

0: signor mio no, voglio crepare, signor mio no, signor mio no, signor mio no.
1: Aquesta gravació procedeix de la televisió, és una versió telefilmada de La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi, en què Sesto Bruscantini interpretava el paper d'Uberto i així cantava l'ària Sempre in contrasto. En sentíem la versió acompanyada per l'Orquestra Sinfònica de la RAI milanesa, dirigida per Alfredo Simonetto, d'aquesta gravació feta l'any 1950. Aquell mateix any va seguir a Roma, on va cantar Il Turco in Italia de Rossini al costat de Maria Callas, del tenor Cesare Valletti i del baríton Mariano Stabile, i un any després va tornar a La Scala per cantar Dulcamara en unes funcions de L'Elisir d'Amore, un paper que va continuar cantant durant 40 anys després. I de seguida el seu primer paper en una òpera de Mozart, que va ser El Masetto del Don Giovanni. L'any 1951, en el 150è aniversari de la mort de Verdi, Bruscantini va cantar el paper del baró Kelbar en l'òpera Un giorno di regno, la segona òpera de Verdi i la primera de les dues que va escriure sota l'adscripció d'òpera còmica. Va ser l'any 1951 quan va debutar al Festival de Glyndebourne com a Don Alfonso en unes funcions de Così fan tutte, i un any abans que interpretés el paper de Guglielmo de la mateixa òpera i que cantés el Dandini de la Cenerentola de Rossini, tots dos papers baritonals que li van reportar un gran èxit. Ara el sentim precisament com a Dandini en aquest Come un apene i giorni d'aprile, que canta Sesto Bruscantini amb la participació també de Juan Oncina i en Wallace Aldanoni i Fernanda Cadoni, amb l'acompanyament de l'orquestra del Festival de Glyndebourne en una gravació dirigida per Vittorio Gui, una gravació de 1953.

Després de Kleinbunn, Soruscantini va anar també a Salzburg, on va assumir el paper principal de Don Pasquale i de Donizetti. Més tard també va cantar el seu primer Figaro, Les noces de Figaro, de Mozart, a l'òpera holandesa d'Amsterdam. El 1959 va ser el del debut al Royal Festival Hall de Londres, al costat dels Virtuosi di Roma, per cantar tres òperes còmiques del segle XVIII, Serva Padrona, de Pergolesi, Le Cantatrice Villane, de Fioravanti, i el monòleg Il Maestro di Capella, de Domenico Cimarosa. Més tard va cantar també Els pescadors de perles, de Bizet, Rigoletto, de Verdi, Germont, de la Traviata verdiana, un altre Verdi com el Posa de Don Carlo, el Fort de Falstaff o el Melitone de La Forza del Destino. Ara el sentim en el repertori seriós, el més sever segurament de Verdi, com és aquest Di Provenza de la Traviata que canta Sesto Bruscantini al costat de l'Alfredo de Josep Carreras en aquelles funcions que es varen fer a Tòquio amb direcció musical de Nino Berk, i això era l'any 1973.

Una Traviata que es cantava a Tòquio amb el protagonisme de Renata Scotto, d'un joveníssim Josep Carreras i de Sesto Bruscantini, aquí sentíem en aquest Di Provenza, amb la direcció musical de Nino Verchi. El febrer i març de 1960, Bruscantini havia cantat els quatre papers baritonals dels contes de Hoffmann, d'Offenbach i el Marcello de la Bohème al Teatre San Carlo de Nàpols. L'estiu d'aquell mateix any cantava el primer baríton verdià, el primer paper de baríton verdià en aquesta ocasió al Fort de Falstaff, novament a Glyndebourne. I va ser també aquell 1960 quan va debutar als Estats Units a l'Òpera Lírica de Chicago com el Figaro de Rossini, el primer dels 14 papers que hi va cantar, sempre a Chicago, com dèiem, en 11 temporades fins al 1986. De 1963 és aquest Largo al Factotum, amb la direcció d'Vittorio Gui davant de l'orquestra de Glyndebourne, un barber de Sevilla en què Rosina era la nostra Victòria dels Àngels.

I novament el repertori seriós, el repertori romàntic, en aquesta ocasió del belcantisme tardà de Vincenzo Bellini i aquest Virreviso de la sonàmbula de Vincenzo Bellini. Atenció a l'elegància en el fraseig del cant sempre aristocràtic de Sesto Bruscantini.

L'any 1971, Bruscantini va debutar, podríem dir que amb cert retard, al Covent Garden de Londres com a Figaro de Rossini. Cinc anys després, la seva interpretació de Simon Bocanegra va ser emesa per la BBC el dia d'any nou i després cantaria el seu primer Falstaff amb l'òpera escocesa de Glasgow. El 1977, en la seva primera de les tres visites a l'òpera del Festival de Wexford, Bruscantini va dirigir escènicament una òpera per primera vegada. Era La serva padrona de Pergolesi. I juntament amb Merlin Horn va protagonitzar la primera versió moderna i discogràfica de l'Orlando Furioso d'Antonio Vivaldi en direcció de Claudio Simone. I el 1981, Bruscantini va cantar per primera vegada al Metropolitan de Nova York. Era en el paper de Taddeo de l'Italiana in Algeri. En les seves dues temporades a Nova York va cantar al costat de personatges tan importants com la citada Merlin Horn. Ara el sentim precisament en aquest Uditio Rustici que canta Dulcamara al primer acte de l'Elisir d'Amore en una gravació de 1981 feta al Metropolitan amb la direcció musical de Nicola Recinio.

Gravació de 1981, l'any en què debutava amb 62 anys, encara no, Sesto Bruscantini al Metropolitan de Nova York amb aquest Uditio Rustici que canta Dulcamara en unes funcions de l'Elisir de More fetes al Teatre Nova Iorquès. El 1989 va cantar el seu últim Don Alfonso a Macerata, molt a la vora de Civitanova, on havia nascut i on moriria el 4 de maig de l'any 2003. De 1953 a 1956, Bruscantini es va casar amb una gran soprano, en aquesta ocasió Zena Jurinek, i després va cantar amb ella en diverses ocasions, malgrat que es va divorciar i després es va casar amb Angela Pallotta. I ens acomiadem amb el fermall d'or corresponent a l'àrea de Figaro del quart acte de les noces de Figaro, aquest Aprite un poco gli occhi, i amb aquell fragment, amb aquell passatge en què diu Figaro: «Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci afogar, civette che allettano per trarci le piume», etc. Un exemple de dicció, de claredat de missió, d'interpretació versàtil, sense oblidar el bon gust inherent al cant mozartià.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. La Big Band de la Ràdio d'Hamburg, l'NDR, ha renovat aquesta temporada la seva direcció artística i ha anomenat la compositora britànica Nikki Iles com a nova directora titular. La tria d'Iles arriba després de les seves exitoses residències com a convidada i també de la gravació que la Big Band alemanya i la compositora van fer el 2023, el multiguardonat àlbum Face to Face. A la sessió d'avui sentirem el concert amb el qual Iles es presentava com a flamant directora titular, signant també les composicions del programa que tenen com a fil conductor la reflexió sobre el món actual amb la voluntat de veure en la foscor un punt lluminós d'esperança musical. La Ràdio del Nord d'Alemanya va gravar el concert que recuperem a la sessió d'avui a l'Elbphilharmonie d'Hamburg el 28 de setembre passat.

0: Guten Abend. Und herzlich willkommen.
1: En alemany, Niki Ailes ha saludat al públic de l'Elbphilharmonie tot presentant-se en aquest primer concert com a titular de la Big Band de la ràdio del nord d'Alemanya. Niki Ailes segueix però en anglès aquesta presentació, tot parlant ara de la primera peça del programa del concert, Small World o Petit Món. Les converses amb el bateria Ralph Salomon mentre treballaven un projecte justament a Hamburg, converses al voltant de la seva passió pels éssers extraterrestres, en són el fil conductor. Salomon és un extraordinari narrador i les seves històries sobre alienígenes, ovnis i governs encobrint aquest tipus de fenòmens inspiren aquesta peça que Niki Ailes dedica a Ralph Salomon.

0: Ingolf Burkhardt on trumpet. Nigel Hitchcock on tenor sax.
1: Nicky Iles compartint els aplaudiments amb els solistes de la Big Band de la Ràdio d'Hamburg, el trompetista Ingolf Burkhardt i el saxofonista Nigel Hitchcock. Iles ens parla ara de la segona peça del programa, inspirada en aquest cas en un poema del nord-americà Langston Hughes. És impossible no afectar-se pel que passa al món, i a cadascuna de les peces que Nicky Iles ha escrit durant l'últim any i ha volgut reflectir aquesta situació actual. El poema de Hughes es diu El guardià dels somnis, i és una crida poètica a la pau. Nicky Iles ens l'està llegint en anglès, la traducció al català és la següent. Porta'm tots els teus somnis, tu, somiador, porta'm totes les melodies del teu cor perquè jo les pugui embolcallar amb un drap de núvol blau lluny dels dits massa aspres del món.

0: oxytocin. Florian Baby.
1: Doncs seguint amb aquest programa i després d'agrair els aplaudiments, ens diu Nicky Iles que aquesta peça que sentirem és Marbles, bales, aquestes boletes de vidre amb les quals juguen els nens, i és una peça que vol dedicar als infants del món. Com a mare, el moment en què els nens deixen la infantesa impressiona. I pensant en el que han passat els nens de Gaza, en les coses que han vist i sentit de les seves experiències, a Nicky Iles se li trenca el cor. Aquesta peça parla de ser nen i del que els nens haurien de fer. És una peça juganera amb la imprevisibilitat de la infantesa que ha pensat per a dos personatges. Tot i créixer en la mateixa família, ja se sap que els nens poden ser molt diferents. I això fascina Nicky Iles. D'aquí aquests dos personatges contrastats que interpreten Peter Bolte, el sexual, i Sandra Hempel, a la guitarra.

0: Peter Bolter.
1: Aplaudiments per als solistes de la Big Band de la Ràdio del Nord d'Alemanya. Sentíem el saxofonista Peter Bolt i la guitarrista Sandra Hempel, a més també de les percussions de Luca Mailer. La següent peça ens porta ara cap a les arrels jazzístiques de Nikki Iles, la compositora britànica flamant nova directora titular de la Big Band de la NDR, la protagonista d'aquest concert que estem sentint avui des de l'Elbphilharmonie. Una peça que va escriure després de viatjar durant tot un any des de casa seva fins a l'estudi i escola de jazz d'un company a la bucòlica zona d'Anglaterra on viuen, al Bedfordshire. Travessant els pobles d'aquest paisatge típic de casetes, d'aquests cottage, a la carretera cada vegada hi trobava un cartell senyalitzant Soul Drop, gota d'ànima, en podria ser la traducció. Un cartell que certament li feia molta gràcia i que li va despertar la imaginació, perquè de sobte es va figurar els paisatges de Memphis o Nova Orleans entremig dels cottage britànics, amb aquest cartell indicant una direcció cap al cel i l'altra cap a l'infern, i amb la gent caminant a pas molt lent sota la calor del sud dels Estats Units. Aquí en teniu el resultat musical, el tema Soul Drop.

La banda que estem sentint avui en directe des de l'Elb Filharmonie d'Hamburg. La següent peça de Nicky Iles té un caràcter ben diferent. La dedica al bateria Martin Franz, que va patir una llarga malaltia, un càncer terminal que va fer públic només 3 dies abans de morir. Franz era un músic efervescent i vibrant, i pensant en la seva vitalitat, Nicky Iles ha titulat aquest homenatge, justament, Vida.

Els solistes d'aquest tema Vida de Nicky Iles eren el saxofonista Frank Deller, el flautista Fiete Fels i el trompetista Martin Gundelart. Ens explica Nicky Iles que la peça que sentirem per continuar la va escriure després de treballar una setmana al Conservatori de Viena. Carretejant la seva maleta plena de partitures, havia de caminar cada matí des de l'hotel fins al conservatori i va decidir fer una parada en una de les esglésies de la ciutat per descansar una mica. Repicaven les campanes, de vegades també hi sonava l'orgue. Aquesta peça parla d'aquestes ressonàncies. És la Love Letter to Vienna.

Mickey Iles compartint els aplaudiments amb els músics de la Big Band de l'NDR, l'orquestra de jazz de la Ràdio del Nord d'Alemanya, que és la que estem sentint avui en directe des de l'Elbphilharmonie d'Hamburg. El programa segueix amb una peça que Mickey Iles ha dedicat a Trump i al desastre del Brexit, sentint-se molt contenta avui com a europea des d'Alemanya. La peça es diu Dark Underbelly, la cara oculta i fosca. Iles, a més, en vol dedicar la interpretació a un músic que va morir just el dia abans d'aquest concert, un gran compositor per a bandes de gran format, Jim McNeely, que ha estat també un ambaixador de la música contemporània en el món del jazz orquestral. Està segura que a McNeely li agradaria el títol d'aquest tema que, en la part central, recrea l'ambient d'un club de jazz amb la intervenció dels solistes. El pianista Florian Weber, el saxofonista Luigi Grasso, el baríton, Klaus Stötter a la trompeta i Ingmar Heller al baix.

Nicky Iles agraint novament els aplaudiments, emocionada i anunciant una propina, que és una peça que ha creat en l'esperit de la música d'un dels jazzistes britànics més influents de tots els temps, el baixista Dave Holland. Es diu Shadowlands. El bateria Ian Thomas la introduirà i sentirem també els solos de la guitarrista Sandra Hempel i de la trombonista Lisa Stick.

0: Lisa Saunders, Ian Thomas.
1: Shadowlands és la composició que Nicky Iles ha triat per tancar el seu espectacular concert de presentació com a directora titular de la Big Band de la Ràdio d'Hamburg. La relació d'Iles amb aquesta Big Band es va iniciar el 2020, que és quan va guanyar el concurs de composició que organitzen. La banda la va convidar aleshores immediatament a una setmana d'enregistraments. El disc que va sorgir d'aquella col·laboració, Face to Face, va ser nominat, entre altres guardons, al Premi Alemany de Jazz 2024. I el següent pas en aquesta relació ha estat el nomenament d'Iles com a directora principal de l'ensemble, amb l'encàrrec d'escriure també nova música com la que han estrenat aquesta nit. Iles ha parlat d'aquest programa com del viatge que vol fer amb els companys de l'orquestra, deixant espai per a les capacitats individuals de cadascun dels seus músics. Fer música plegats, explica, em dona esperança en la nostra humanitat compartida i em recorda que no hem de tenir por d'assumir. L'NDR, la ràdio pública del nord d'Alemanya, va gravar aquest concert a l'Elbphilharmonie d'Hamburg el 28 de setembre passat per inaugurar la temporada 25-26 de la seva Big Band.

0: Tanquem la sessió d'avui. Demà serem a l'Auditori de Barcelona. Seguint aquest viatge jazzístic d'estiu, us proposem de recuperar les sessions de la Marató de Jazz 2025. Demà, amb dos concerts, el de la banda del pianista Daniel Ferrús i el de la banda de Lucas Martínez. Us hi espero acompanyada d'en Josep Aymí per cuidar-se del so i de l'edició. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Sentirem a continuació els dos moviments de què consta la Simfonia número 8 en si menor, Simfonia inacabada, d'Oig 759, que Franz Schubert va compondre l'any 1822. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günter Wand.

0: Allegro moderato i Andante con moto són els dos moviments de què consta la sinfonia número 8 en si menor, sinfonia inacabada, d'Oig 759 de Franz Schubert. En sentíem la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günther Wand.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir el quartet de corda número 6, opus pòstum 80, de Felix Mendelssohn, interpretat pel quartet Henschel.

0: El quartet Henschel ens ha interpretat el quartet de corda número 6, opus pòstum 80, de Félix Mendelssohn.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Ens sentim la versió de Pinchas Zukerman, violí, Ralph Kirschbaum, violoncel, John Browning, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Christoph Eschenbach.

0: S'acaba aquí el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió de Pinchas Zukerman, violí, Ralph Kirschbaum, violoncel, John Browning, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Christoph Eschenbach.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir l'arranjament per quartet de saxofons d'Andrea Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel, en la versió del quartet Aurèlia.